0: Ves un jo contentenen, t'escolten i et cuiden tot en Caixa. Caixa Popular, cuidem les persones.
1: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font, 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
2: Familia, ya he llegado.
3: Hay mensajes que lo cambian todo. Porque una buena conexión transmite tranquilidad. Y cuando sabes que en Cable Wall siempre te responde una persona, sabes que estás en buenas manos. Cable Wall, fibra, móvil, televisión y sobre todo, personas.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomike?
4: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Giro 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Shatiba, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
7: ¿Nomikai?
6: Y acaba diciendo,
7: ¡otro Cremaet!
6: Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Giro 9, Shatiba.
8: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
9: Pepe Rubio, ¿tienes ya todo preparado? Que nos vamos a Aranda, ¿eh?
10: Todo preparado, con doble posibilidades, como hay lluvia, frío, calor, yo no sé ya. Yo no paro de mirar, no paro de mirar en Aranda, al final haces un maletón.
9: Tengo unas ganas de que nos tomemos algo por la callecilla y mañana.
10: Ah, sí, yo creo que tendremos buen tiempo.
9: Sí, y aunque llueva, vamos a estar. Mañana, hoy por hoy, en Aranda de Duero.
11: A veces las condiciones extremas nos ofrecen algo extraordinario. Este viernes lo comprobamos en Hoy por Hoy, viajando hasta el corazón de la Ribera del Duero. Desde Aranda hablaremos de una tierra compleja cuyo clima extremo produce una uva extraordinaria. Hoy por Hoy, con Aymar Bretos. Colabora Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. La SER, el sonido de la vida.
9: Ahí estaremos mañana en Aranda de Duero, en el espacio Ibercaja, a las 8:30 de la mañana, y brindaremos con un buen Ribera. Vamos a ver, Pepe Rubio, 6 razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la
10: pena. Era difícil hoy, ¿eh? Bueno,
9: primero. ¿No había 6 o qué?
10: No, había más.
9: Ah, vale.
10: Sí, siempre hay más.
9: Joder, Pepe.
10: Bueno, el primero, por la empatía de un oyente, la primera razón, de A Coruña, con la inmigración a través de una historia personal.
12: Hola, soy Ana de Coruña y hoy me he levantado pensando en la foto de un bebé precioso que me enviaron ayer. Su madre es una chica que llegó hace poco tiempo de Nigeria y a la que contratamos en nuestra empresa. Al poco tiempo se quedó embarazada, pero la pobre decidió ocultarlo por miedo a perder su trabajo, hasta el punto de que se desmayaba continuamente en su puesto. Finalmente nos dijo la verdad, pero tuve que prometerle que no pasaba nada por coger la baja y que cuando estuviese preparada para volver, su puesto de trabajo seguiría esperándola. Solo entonces aceptó la baja que le había recomendado el médico. Ayer nació su bebé y me mandó la foto para darme las gracias. Y hoy no puedo dejar de pensar en ello.
9: Ojalá, bueno, más gente como Ana, ¿eh?
10: Sí, desde luego. Y detrás de cada inmigrante hay una vida, hay la búsqueda de una oportunidad. La que le han arrebatado a un menor marroquí que llevaba 2 años en Ceuta es, en este caso, la sinrazón del día.
9: La SER ha localizado en Marruecos a un menor de edad que llevaba casi 2 años tutelado por la ciudad autónoma de Ceuta, y que a pesar de eso denuncia haber sido expulsado ilegalmente por las fuerzas de seguridad españolas. El caso está ya en manos de la justicia. Nicolás Castellano, buenos días.
13: Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué es lo que sabemos de este chaval?
13: Se llama Ahmed, tiene ahora 16 años, llevaba desde 2024, como dices, en Ceuta, donde cruzó a nado, estaba tutelado, con su permiso de residencia en vigor, que nos muestra, y escolarizado, pero al menos media docena de militares, dice, primero, y 2 patrullas de la Guardia Civil, no quisieron ni escucharle y lo expulsaron ilegalmente a Marruecos en la madrugada.
10: Lo expulsaron del pasado, y esto es muy grave. Y yo creo que si lo quieren entender, deben leer la nueva novela de Jacobo Vergareche, Tío Grande. Este viernes, por cierto, estará, ¿dónde? En Aranda.
9: En Aranda
10: de Duero. Y si quieren entender el problema de la vivienda, también lean Juego del Dinero de Gary Stevenson, del que Claudio Pérez nos leía esta mañana 100 palabras.
9: Dice, ¿por qué se va al carajo la economía? ¿Por qué se va al carajo la vivienda? Y contesta el personaje. Dice, los ricos se quedan con los activos, los pobres con la deuda, y los pobres acaban pagándole todos sus salarios a los ricos cada año solo para poder vivir en una casa. Los ricos usan ese dinero para comprar el resto de los activos de la clase media y el problema se hace cada vez más grande. La clase media desaparece, el poder adquisitivo desaparece para siempre de la economía, los ricos se hacen cada vez más asquerosamente ricos y los pobres, bueno, supongo que los pobres se mueren.
10: Y ya que estamos con la vivienda, vamos con la tercera razón. Frases que te pueden marcar para el resto de tu vida. La ha pronunciado esta mañana Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
5: Si este decreto, el que incluye el grueso de las medidas económicas, se aprueba mañana, ¿no vamos a ver más desahucios?
7: No habrá más desahucios de personas vulnerables en España.
5: Ninguno más.
7: No va a haber con este Real Decreto más desahucios de personas vulnerables en España.
10: Bueno, espero que no sea como el IVA de los chuches. Pero lo que ya sin IVA es un palo es ver el próximo Madrid-Barça el 25 de octubre. La cuarta razón es una ruina. Alfredo Duro.
14: Los precios son 1.699 más un gasto de gestión que alcanza los 3,5 euros. Y esta entrada es una entrada en Tribuna 2 superior, es decir, arribita en el Camp Nou. No lo critico, simplemente lo cuento Duro. Y lo cuento desde un punto de vista de...
10: ¡Ay, José Antonio Duro! ¡José Antonio Duro! ¡Dios! ¡Me va a matar!
5: Increíble.
10: Menos mal que... Bueno. Vamos con la quinta razón. No salió gratis gracias a nuestro croissant Ángeles Caballero.
15: Te vamos a dar un café con leche para un oyente que a estas horas lo que estará haciendo mientras no se escucha es hornear croissant. Y que ayer nos hizo llegar unos croissants deliciosos y él se llama, y le ha puesto su nombre a la pastelería, se llama Pierre Nicolas Croissant.
5: Chema, nuestro técnico de sonido, se puso tibio.
16: Era como mantequilla deshaciéndote en cada bocado. Ambrosía.
15: ¡Qué bonita palabra!
10: Bueno, es esta razón por la que merece la pena escuchar este hoy de primero de octubre de 2026. Escuchar a la actriz Miriam Garlo, Goya, por la película Sorda, y hoy nos presentaba su novela Volar con un ala rota.
17: Es muy diferente la experiencia. Yo tengo muchas amigas que son sordas de nacimiento y ellas no tienen huella auditiva porque no han escuchado nunca, entonces la forma de interpretar el mundo es totalmente diferente a la mía. Yo escuché hasta los 6 años y medio, y no soy consciente, o sea, no recuerdo nada de esa época, pero sí hay una huella que me facilita el entendimiento de las situaciones. Eso también hace que en mi caso hay más trauma.
5: Y ha sido muy bonita,
10: esta entrevista. Y por último, es un regalo que te traigo.
5: A ver.
10: Hemos tenido un momento esta mañana cuando dabas paso a Alejandro Becerra en la Puerta del Sol.
5: Un poco ortopédico.
10: Sí, dijiste algo que unido a un hito político de este país es impactante.
18: Lo que no se oye es violencia.
19: Lo escuchan, es el silencio.
5: Es un momento ortopédico, sí. Pero oye, mira, también.
10: Ha quedado muy bonito.
5: Ha quedado muy bonito, efectivamente. Pepe Rubio, mil gracias.
10: A ti.
5: Y gracias a ustedes. Mañana más desde Aranda, hoy por hoy. Mañana en Aranda de Duero.
20: Hoy por hoy. Con Aymar Pretos.
21: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
22: Este es el show que acaba de arribar a los teléfonos móviles de buena parte de la población. Bon día. No es una notificación més, es un avís, es alert de protección civil y no es ninguna broma. A partir de las 2 de la vesprada s'activa la vista taronja per pluges amb zones pròximes en nivell roig i amb la possibilitat que la situació empitjore. La recomanació és molt clara. Evitar desplaçaments, allunyar-se de barrancs i llits de rius, respectar els talls de trànsit i, si puja el nivell de l'aigua, buscar plantes superiors. En uns minuts ampliarem esta informació i coneixerem l'última hora. De moment, el primer és estar atents, seguir únicament els canals oficials i no assumir riscos innecessaris. És dijous, és 1 d'octubre i això és Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Lluís Francesc, bon dia.
0: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
22: Tenim el dia complicat, per favor, conta'ns.
0: El front atlàntic que va afectar ahir la península ibèrica encara deixarà cels molt nuvolosos i precipitacions al nord. I a la vesprada, a l'interior est i al sistema central, ahir esperem núvols d'evolució que poden donar lloc a tempestes i ruixats que poden ser puntualment forts i persistents. I hem de dir que la inestabilitat anirà més aleshores a Ontinyent i a la vall del Baida. Temperatures en lleuger descens en el dia d'avui. Este dijous passem de cels amb intervals molt nuvolosos, probabilitat de precipitacions, que com comentàvem poden ser persistents, fins i tot acompanyades de tempesta. Els vents bufant variables amb tendència a component marítima. De cara a la pròxima matinada no descartem tempestes irregulars de nau. I el divendres es mantindrà esta inestabilitat, cel molt nuvolós amb probabilitat de ruixats i que poden ser de nou persistents i temperatures en acusat descens. Els acumulats poden ser de consideració i és que hi ha avís per pluges i per tempestes. Important, avís taronja, risc important per pluges i per acumulats. Tant el P1 en una hora com el P2 en 12 hores.
22: Moltíssimes gràcies, Lluís. Habitualment el que fem ara és repassar les temperatures que tenim a la nostra comarca. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
22: Però volem anar més enllà i és conèixer l'última hora dels diferents ajuntaments perquè s'estan anunciant després d'este alert i després d'estos avisos, d'este avís taronja que està actiu ara mateix a l'interior sur de la província de València, que és el que ens afecta a nosaltres. Conta'ns quina és l'última hora.
1: Doncs informació de tot tipus. En primer lloc, recordar, estem en avís taronja per pluges i groc per tempestes amb possibilitat de granís i ratxes fortes de vent. També hem escoltat i ser segon avís d'alert enviat a tota la comunitat valenciana. En este segon avís també este mateix so que acabem d'escoltar s'ha pogut sonar als telèfons de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Bueno, en el mateix avís, en el missatge que s'envia als telèfons mòbils, es demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de barrancs i zones inundables, respectar els possibles talls de trànsit i pujar a plantes superiors si augmenta el nivell de l'aigua, com bé esmentaves. I bueno, aquesta previsió ha fet, pues, ha obligat a modificar moltes coses a la comarca, ja no sols per a aquesta jornada, sinó per a les que venen, perquè, per exemple, a Ontinyent s'han ajornat els concerts joves previstos per a demà a la plaça de la Concepció i l'espectacle familiar La vida toroidal, programat diumenge al Parc Juan Carlos Ferrero, es trasllada a la Sala Gomis. A l'Olleria tanquen durant l'alerta els parcs i jardins, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i el cementeri municipal. A Benigànim, a partir del migdia, des de fa una estoneta, han tancat escoles, parcs, jardins i instal·lacions esportives i s'ha suspès també la xerrada Cuidar la teua boca és cuidar la teua salut, que tenia lloc esta vesprada. A Llutxent, des de les 2, quedaran suspeses les activitats en espais municipals. A Alfarrasí, la biblioteca tanca esta vesprada i nits a l'ermita es trasllada a la Casa de Cultura. I a Quatretonda s'ajorna la presentació del llibre de Raimon, Aquest lloc que jo sóc, prevista per a la jornada de demà. Pel que fa al transport, sobretot per als veïns i veïnes de la comarca que tinguen que agafar el tren, Renfe adverteix que les pluges i les tempestes poden arribar a afectar el servei ferroviari tant avui com demà a la comunitat valenciana. Així que demanen també informar-se mitjançant els canals oficials. I Protecció Civil ha recomanat assegurar tendals i objectes als balcons i evitar parcs, zones arbrades i altres espais exposats al vent.
22: Gràcies. És molt important tot el que acaba de contar Tomàs. Si coneixem més informació d'última hora l'anirem donant així a l'Oi por Oi i també, evidentment, a l'hora 14 estarem molt pendents sí. i recordem, heu de seguir únicament els canals oficials en quant a la informació, quan arriben estos dies i quan arriben avisos d'aquestes característiques. Únicament els canals oficials o connectar amb la ràdio, connectar als mitjans de comunicació, que nosaltres estem molt pendents d'eixos canals oficials. Ho dic perquè moltes vegades, jo que estic en milió de grups de WhatsApp, sobretot grup de WhatsApp del col·le, comences a llegir coses que no són. Entonces, clar, molta cura en això, per favor. El WhatsApp del grup d'amics, etc., no és un canal oficial. El canal oficial és el 112, és el 12, és la Generalitat Valenciana, és l'Ajuntament, és el vostre Ajuntament de cada poble, etc. Per favor, feu cas a les recomanacions perquè és molt important fer cas. Que després no passa res i no plou tot el que té, pues millor, millor. Però hi ha que previndre, perquè ja hem viscut jornades i dies que no volem tornar a repetir. Dit això, anem a la picaeta, que avui tenim picaeta, no? O què?
1: Tocarà.
22: Va.
21: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.
2: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrían hacer la picaeta.
22: Una picaeta que será entre dos, entre Tomás Marín y yo, perquè Esteban Arroyo i Carmen Úbeda estan treballant fora de la redacció de Ràdio Ontinyent des de primera hora de la del matí, perquè hem de cobrir moltes coses avui.
3: Hi havia moltes previsions al llarg de la jornada.
22: Exacte. Després escoltarem el resultat d'aquest treball que estan realitzant, encara a hores d'ara, per tot Ontinyent, perquè avui es presentava l'acte central de l'Aliança de Ciutats Industrials, que ja sabeu que són Tinyent, l'Olleria i Bocairent, i hem estat allí. Després escoltarem el reportatge que ens ha preparat Esteban Arroyo. Ara mateix es troben a l'Ajuntament d'Ontinyent, al Palau de la Vila, on s'està presentant, està acabant de presentar-se el Pla de Rehabilitació d'Ontinyent, integrat dins del Pla d'Habitatge. Després connectarem, ens acaba d'informar Carmen Uda que està acabant d'eixa roda de premsa, doncs després d'escoltar el reportatge d'Esteban Arroyo d'eixa aliança de Ciutat Industrials, anirem a connectar en directe amb Carmen Úbeda per a que ens conte què és el que s'ha presentat en esta roda de premsa, en eixe pla de rehabilitació d'Ontinyent, en eixe pla d'habitatge. Tindrem més coses a l'hoy por hoy, evidentment. La segona hora va ser una hora molt de literatura, molt de llegir, perquè primer viatjarem fins a Agullent per a conèixer la programació que han presentat i que ja està en marxa des de la Biblioteca d'Agullent per a este mes d'octubre, l'anomenada Octubre Lector, i hi ha un fum d'activitats, no només de presentacions de novetats literàries i tot això, sinó de... hi ha activitats que ens agraden i molt i que tenen a veure amb la lectura. I ja sabeu que després de l'informe PISA, que va eixir fa no molt, hem de prestar molta atenció a la lectura. Després de viatjar a Agullent, entrevistarem i xerrarem amb Casimir Romero, perquè Casimir Romero ha publicat un receptari infantil que es diu Cuina per a xicalla i adolescents. Però és un llibre i un projecte que partís de les receptes, però també utilitza la cuina per parlar d'autonomia, per parlar de salut, de memòria familiar i d'educació. I hi ha una cosa que crec que és molt destacable, i és que el llibre s'ha editat sense pretensió lucrativa. La voluntat de Casimir és que es convertisca en una ferramenta per a les escoles i les famílies. I per això, moltes coses més, tindrem així a Casimir Romero per a parlar d'esta cuina per a xicalla i adolescents. I acabarem el programa escoltant el bo de Manolo Requena, que tornarà una vegada més i una setmana més amb la seua paraula viva. Ja sabeu que és una secció dedicada a la nostra llengua, al valencià. I evidentment, com he dit al principi, estarem molt pendents de les possibles últimes hores que arriben respecte de estos avisos taronja, rojos i tempestes, l'oratge i la pluja, que estarem molt pendents durant tot el dia. Dit això, després arribarà hora 14, Tomàs.
3: Exacte, i molt pendents estarem ahir, molt pendents d'aixes últimes actualitzacions en relació a este temporal que anem a batir al llarg d'esta jornada i del que puga ser pel que fa a la previsió meteorològica que es conté el bo de Lluís Francesc. Com no, estarem pendents de tots els consistoris i les novetats que arriben a la redacció d'aquesta casa de la SER. Bueno, a banda d'aixes presentacions, aixes acte central de l'Aliança de Ciutats Industrials, aixes presentació del Pla de Rehabilitació de Vivendes, dins del Pla d'habitatge. Volem parlar de diverses qüestions com el cementeri municipal d'Ontinyent. Mm-hmm. Volem centrar-nos també en Castelló de Rugat i un problema que han patit en relació al tràfic de camions pesats a la localitat. Ha hagut una reunió juntament amb la Diputació de València, concretament amb la diputada de Carreteres, Remen Mazzolari, per a buscar una solució al tràfic de camions pesats dins del terme municipal i dins del nucli urbà del municipi de Castelló de Rugat. Bueno, al ser dijous, millor dit, tant de bo fora divendres, però no vaig a negar-ho.
22: Sí,
3: crec, és que és un dijous estrany. Sí, és un dijous que no apetís. Estem un poquet apretant a esto, sí. La veritat. Bueno, en este dijous jo crec que toca sentar-nos ja un poquet en lo que va ser el cap de setmana i lo que es puga fer al llarg del cap de setmana. Com no, comentarem un poquet l'agenda i s'actualitat a nivell comarcal i farem la nostra crònica esportiva de sempre.
22: Perfecte, després arribarà a ser deportivos.
3: Exacte, tres protagonistes anem a tindre. Val. En primer lloc vaig a xerrar de l'S Tontinet perquè este diumenge a les 6:30 al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció comencen una nova temporada a la tercera FEB. Juguen contra el Costera Sur, un equip de Múrcia, en eix eixe debut de Carles Bonet com a entrenador de l'S Tontinet. Estarem amb ell i també amb el capità de l'S Tontinet, que és Nelo Ramos, per a que es conten eixa última hora pel que fa al primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet. I tancarem el nostre programa amb una persona de la qual vas parlar la setmana passada, Sofia Rodríguez, perquè este diumenge debuta ja en Copa d'Espanya.
4: Ah, jo dic, ja ha guanyat una altra cosa.
3: No, tant de bo, tant de bo, tant de bo. Parlarem amb ella d'objectius, de reptes i d'una nova temporada, perquè este cap de setmana, diumenge 4 d'octubre, comença a Siero, a Astúries, una nova temporada de la Copa d'Espanya. Li desitgem la major de les sorts a la ciclista ontinyentina i ens contarà com no eixa última hora en relació a tot el que passe en esta nova temporada de competició, que pinta molt bé, xa. Pinta molt, molt bé.
4: Perfecte. Doncs ja ho tenim, en principi, tenim tot, i en no res anem a escoltar els nostres companys, que Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, que estan ara mateix...
3: M'ha faltat una cosa per dir-te.
4: Déu, per favor.
3: Tenim 25 graus a Ontinyent, temperatura a la vall d'Albaida.
4: Ah, 25, veus? És que deia, clar, és que com hem començat, habitualment, comencen les temperatures, però avui el que importava era una altra cosa, més enllà de les temperatures.
3: Però bueno, cal saber si ha d'agafar xaqueteta o encara no, tot hi ha que dir-ho. Bueno, abans de continuar, sí que vull dir una cosa i sobretot incidir. Hi ha municipis que es tenim molt pegats al que és el litoral sud de la província de València, com per exemple tant Llutxent com Pinet. Aquest municipi sobretot és especial atenció perquè, com bé saben, i ho hem parlat moltes voltes en aquest espai informatiu, una línia dins d'un mapa de colors no va fer que ploga més o que ploga menys en una zona.
4: Exacte.
3: Encara que Llutxent estigui en la zona taronja, està ben pegat a la mar. És a dir, que demanem també molta precaució i que vagin amb molta cura, sobretot a aquests municipis que estan més propers de la costa, com no. Pel que fa a les temperatures, 25 graus a Ontinyent, la mínima a la Vall d'Albaida la tenim amb 23 a Salem i la màxima amb 26 a Guadasséquies.
4: Molt bé, moltíssimes gràcies, Tomàs.
3: Adéu.

0: 12:35, com hem dit a la Piqueta fa uns instants, Tomàs, Marín i jo. Avui una de les activitats i una de les activitats pendents que teníem era anar fins al Palau de la Vila en directe, perquè allí s'estava presentant el nou pla de rehabilitació d'Ontinyent integrat dins del pla d'habitatge. I allí ens troba Carmen Úbeda, que té tota la informació. Carmen, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: Conta'ns, què és el que acaba de passar a eixe Palau de la Vila?
1: Doncs ara mateix s'acaba de presentar el pla de vivenda hacia Ontinyent, al Palau de la Vila. Un dels temes més importants, ja sabeu, a nivell estatal, així que anem a parlar amb alguns dels protagonistes. Tenim ja així amb nosaltres a Jorge Rodríguez, alcalde d'Ontinyent. Bon dia, Jorge, què tal?
2: Hola, molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Jorge, s'ha parlat de molts milions d'euros, de més de 20 milions d'euros en vivenda hacia Ontinyent, més de 2 milions d'euros que serien entre 2026 i 2030. Estem prop de solucionar el problema de la vivenda a Ontinyent, o almenys és d'això la voluntat?
2: Bueno, jo crec que prop no estem, però donem un pas endavant, no? Jo crec que hem de ser molt realistes, i jo ho dia a la roda de premsa, que el problema de la vivenda no anem a solventar-lo en un dia ni en dos, ni va a solventar-lo un ajuntament. La política de vivenda és una política que ha de ser estatal, que ha de ser de la Generalitat Valenciana, i en el que els ajuntaments el que podem és tractar de dinamitzar el sector i de protegir sobretot el nostre patrimoni, no? De tractar d'actuar especialment en els barris en els que hi ha més dificultat per a treballar, que és el cas que ens ocupa, no? Que Poblenou, Raval i la Vila, no? El que passa és que també ho pense que tot i que puga ser almenys una part de la solució, el que no podíem era almenys no intentar-ho. I per tant, jo crec que com a Ajuntament, igual que fa més de 10 anys van traure unes ajudes de rehabilitació que al final s'han convertit en 660 actuacions i que globalment han suposat, entre la part pública i privada, una inversió de prop de 20 milions d'euros, crec que en aquest cas calia donar un altre pas endavant, algo més ambiciós, perquè no sols s'aborda el que poden ser actuacions puntuals, sinó que el que es pretén a través d'aquest pla és que siguin actuacions de rehabilitació integral, que a més el que permeten es traure vivenda de lloguer al mercat.
1: Ara parlarem d'aixes línies d'ajuda que hi haurà, però quin impacte pot tindre este pla en el centre històric d'Ontinyent?
2: Home, calculem que un impacte molt important. Calculem que un impacte molt important, entre les coses, perquè en este moment sí que tenim constància de que hi ha promotors, hi ha constructors interessats en projectes, i que d'alguna manera el fet de ficar en marxa este pla, pues, és un poc el no sé, la espoleta per ficar-se en marxa. Per tant, diguem, com abans deia, no hem partit d'una realitat inventada ni hem partit d'una filosofia o d'una idea. Hem partit de la realitat de deberes, que era preguntar al sector si de deberes existia per part de constructors i promotors, per part d'arquitectes i d'arquitectes tècnics, una voluntat certa d'actuar al casc històric. I quan hem vist que sí que efectivament existia aquesta realitat i aquesta demanda, és quan hem volgut, pues, de manera conjunta, clavar-nos en la redacció d'aquestes bases.
1: Ara parlarem d'aquesta realitat del sector, de la part del constructor, però també està la realitat dels veïns. Ha sigut important escoltar l'opinió i les necessitats de l'associació de veïns?
2: Home, jo crec que ha sigut tan important com que ha suposat modificar l'ordenança i afegir una tipologia que inicialment no estava prevista, que era la del propietari que vol actuar sobre la seva pròpia casa i que realment no vol fer d'aquesta casa tres pisos, sinó que el que vol simplement és poder tindre capacitat de rehabilitar-la. Per tant, en aquest cas s'ha creat una tipologia específica amb una ajuda de fins a 40.000 euros que precisament naix de la reivindicació que ens feia l'associació. Per tant, ha sigut molt, molt important.
1: Parlaves de tres objectius, Jorge. Vivenda per a lloguer, millorar els barris i contribuir a la millora del conjunt en general de la ciutat. Quines són aquestes línies d'actuació que s'han presentat avui?
2: Bueno, són unes línies d'actuació que, com explicava, tenen una part dirigida als propietaris, com he comentat abans, i una part més dirigida als constructors, promotors, en la que el que es pretén és que en un edifici de tamany gran es puguen traure vivendes. De manera que es plantegen tres tipologies diferents. Uns pisos que poden tindre fins a tres habitacions, altres de dos i altres d'una, val? Amb uns metres quadrats mínims en cada una de les tipologies i amb una ajuda de 40.000, 25.000 i 15.000 en el cas, diguem, de tres habitacions, dos i una. De forma que al final del que es tracta és de que una vegada es presenti el projecte, en base a les diferents tipologies que hi hagi dins d'eixa casa, poder calcular la subvenció.
1: Sabem que la burocràcia i els tràmits administratius van per davant, però jo crec que això sempre interessa als oients i a la gent d'Ontinyent. Quan iniciaria aquesta convocatòria i aquesta línia d'ajudes?
2: El nostre objectiu és que la convocatòria isca en el primer trimestre del proper any. Calculem que el que resta d'any serà el que necessitarem per aprovar les bases al ple, sotmetre's a exposició pública, publicar-les definitivament i ja poder-les ficar en marxa.
1: Moltes gràcies, Jorge.
2: Gràcies a tu.
1: Parlarem també d'aquesta col·laboració público-privada, s'ha escoltat també en esta roda de premsa i és per això que tenim amb nosaltres a Javier Cabedo, president de Coeval. Javier, benvingut, moltes gràcies.
3: Gràcies, bon dia.
1: És un exemple clar des de Coeval. Creus que era necessari fer este lligam entre l'Ajuntament i el sector de constructors i arquitectes d'Ontinyent?
3: Era fonamental, clar. Nosaltres sempre ho hem de fer, ho he dit en la roda de premsa, que ens ompli la boca moltes vegades tant a l'administració pública com als propis empresaris o associacions d'eixa col·laboració público-privada. De vegades és més efectiva, de vegades és menys efectiva. Jo, des de luego, crec que aquest és el típic cas o el típic exemple en el que efectivament s'ha arribat a un consens de moltes reunions que vam iniciar ja a finals de l'any passat inclòs. Efectivament, és un exemple d'èxit i és fonamental. Arribar a un pla de vivenda que ha presentat avui l'Ajuntament d'Ontinyent i que esperem que, com ha dit l'alcalde, que durant el primer trimestre de 2027 puga publicar-se, és fruit del consens, és fruit d'atenció de demandes del sector privat, en aquest cas dels agents econòmics que després tenen que desenvolupar este pla. I al final l'últim i el gran beneficiari pues, també és la persona, l'usuari final que té una vivenda o que té que llogar una vivenda, que va ser el gran beneficiari en aquest cas.
1: I per anar acabant, com bé s'ha dit en la roda de premsa, l'Ajuntament per a elaborar este pla de vivenda ha considerat totes les demandes, també com deia l'alcalde Jorge Rodríguez, les demandes del sector. Creus que és important que s'hagi tingut en compte aquestes opinions i també necessitats? Per què això és tan important?
3: Bueno, és important perquè un ajuntament també al final arriba on arriba, no? I bueno, pues la informació del dia a dia de què tipus de construcció, què tipus d'edificacions se fan, què qüestions tècniques d'aixes edificacions estan, perquè al final tot això són temes tècnics que se tenen que plasmar en eixes bases i en eixe pla de vivenda, no? El poder tindre d'enfront en una reunió al president dels promotors i constructors, al president de l'Associació d'Arquitectes, al president de l'Associació d'Arquitectes Tècnics, claro, evidentment ells que són coneixedors de la realitat del sector i de la realitat de l'edificació, suma en aquesta proposta inicial que puga fer l'Ajuntament. Jo tinc que dir que des que vam començar les reunions fins ahir, com he dit també en la roda de premsa, que va ser l'última i on vam ja definitivament, però d'alguna manera van tancar les bases definitives perquè puguin anar al ple de l'Ajuntament, sí que han hagut modificacions. Totes, jo m'atreviria a dir que totes les peticions que s'han fet des dels diferents sectors o associacions han sigut considerades en major o en menor medida, també en funció de la legalitat establida, venia a vegades que no es pot fer tot el que ens agradaria, però ja et dic que en un 90, m'atreviria a dir, en un 95% de les demandes que s'han demanat des dels diferents sectors han sigut ateses per l'Ajuntament.
1: Moltes gràcies, Javier Cabedo, president de Coeval, per atendre'ns i pel treball que heu fet per a este pla de vivenda. Gràcies.
0: Fantàstic.
1: Mira, ja és tot.
0: Fantàstic.
1: Això és el que podem oferir-vos d'este pla de vivenda tan important per a Ontinyent, que esperem que pugui canviar la idiosincràsia de la ciutat.
0: Tant de bo, eh? Estàvem parlant des de fa uns dies que el problema de la vivenda ja estem parlant-ho no només així, sinó en tot el país. Doncs ahí està una de les coses que és com una pedreta per a poder fer tota la paret. Gràcies, Carmen. Perfecte.
1: Gràcies,
0: el treball des del Palau de la Vila. Uns anuncis i després escoltarem a Esteban Arroyo, que este matí s'ha passat per l'Aliança de Ciutats Industrials.
4: En la SER. Hoy por hoy Ontinyent Baida el Baida.
5: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
6: Aquest octubre la Font de la Figuera està de celebració. Arriba la desena edició de Tasta la Font. Del 2 al 4 d'octubre vine a descobrir i a assaborir el millor de la nostra terra. Gastronomia, vins, olis, comerç i patrimoni. Visites, tastos de vins, inauguració, música en directe i DJ. Tot un cap de setmana per viure, tastar i gaudir. Reserva ja les teues visites i tastos a turisme@lafontdelafiguera.net i consulta tota la programació a les xarxes socials de Tasta la Font i Turisme la Font de la Figuera. Tasta la Font, 10 edicions, 1000 sabors, un poble per descobrir. Del 2 al 4 d'octubre, vine i tasta la font.
7: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
8: Yo sé que represento a la España en el exilio.
7: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.
9: ¿Qué te había dicho yo?
7: Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
4: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Si voleu saber el que ha passat este matí a ese acte central de l'Aliança de Ciutats Industrials, Esteban Arroyo té tota la informació. Avant, Esteban.
10: La indústria de la Vall d'Albaida afronta un escenari de canvis constants marcat per la transformació tecnològica, els nous mercats, la geopolítica, la competència internacional i la necessitat de retenir talent. Amb aquesta realitat com a punt de partida, Ontinyent acull l'acte central de l'Aliança de Ciutats Industrials Industrials 2026, un acte que ha finalitzat fa uns minuts, una iniciativa que uneix Ontinyent, l'Olleria i Bocairent i que enguany posa el focus en una paraula, adaptació. Una jornada que ha reunit institucions, experts i empreses i també alumnes del campus d'Ontinyent per analitzar com preparar el teixit productiu del territori davant els reptes del present i sobretot el futur. Anem a escoltar el que ha donat de si aquesta jornada celebrada al Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, en la que hem estat nosaltres.
2: Bueno, en primer lloc, bon dia a totes i a tots. Agrair la presentació, agrair a Coeval també tot el treball d'organització de la jornada. Jo crec que Ontinyent es troba en l'indústria Ontinyent es troba en contínua adaptació, com dies abans. No és que, diguem, estiguem ara iniciant un camí. És un camí que portem molts anys fent i que haurem de continuar fent durant molts anys per mantenir l'ADN industrial. És de veres que nosaltres, com a ciutat, diguem, tenim a gala ser industrials i, a més, ser cuna de la indústria del tèxtil, però també és de veres que ha hagut una diversificació molt important en els nostres territoris, que és precisament el que ha permès que indústries que igual inicialment eren auxiliars del tèxtil hagin agarrat en el temps un pes important per a la ciutat, tant des del punt de vista de la generació d'ocupació com de la generació de volum de negoci. Per tant, jo diria que el canvi va començar fa molt de temps, l'adaptació va començar fa molt de temps i continuem en aquesta lluita.
11: Aleshores, podem dir que seguiu treballant en el que continua perquè Ontinyent segueix sent un municipi industrial competitiu.
2: Totalment. A més, jo crec que hi ha una qüestió que és essencial, que és la col·laboració público-privada. És algo que venim fent en Ontinyent des de fa molts anys, tant a Mateval com en Coeval, que estan, a més, així avui presents, no? I que intentem fer també mitjançant ajudes a la internacionalització, que és probablement una de les pates més importants que en este moment la indústria ontinyentina.
12: Bon dia, jo també vull donar la benvinguda, igual que Jorge, benvingudes i benvinguts als estudiants. Moltes voltes diguem que sou el futur, però no és així, sou ja el present, esteu formant-vos, però feu créixer les nostres ciutats i els nostres pobles. També moltes gràcies als assistents, empresaris, que sou el motor de l'economia a missa simbiosis amb els treballadors, i sobretot a Coeval per fer front i per aquesta iniciativa tan bona, no? I els meus alcaldes i regidors que ens acompanyen avui i també regidors de promocions econòmiques que ens acompanyen. L'Olleria ha sigut sempre un poble transformador, un poble industrial que ha passat per la indústria de l'alimentació fa molts anys, ara en la indústria fa uns anys en la indústria recentment del vidre i com no Ixe vidre es va entrar en crisi econòmica en els anys 90 fins al 2000 i a dia d'avui no sols en queden els artesans, no? Ixe vidre que manufacturàvem en noieria ha deixat de fer-se en noieria, però es fa a fora i s'exporta i s'importa a altres llocs, tant vidre com vajilles com tot, no? Per tant, Olleria és un poble de transformació, un poble resilient, i la paraula de la resiliència que entrava després de la pandèmia en Olleria ja ho sabíem 20 anys després, no? 20 anys abans, quan es va acabar el tema del vidre, i ha sabut adaptar-se i ha sabut... Els empresaris de l'Olleria, no? Sempre dic jo que els empresaris de l'Olleria sempre han sabut adaptar-se als grans canvis, a les grans realitats econòmiques, a les grans transformacions econòmiques, i ara han passat del vidre al plàstic, però no només el plàstic, sinó altres vertents, com és l'automoció, el reciclatge, el tema de manufactures d'exportació i importació i moltes coses més, com és el tema de les tuberies per a l'alimentació i el rec, que s'exporta arreu de tot el món, a Sud-amèrica i a altres llocs, i creiem que Olleria és un poble transformador que està adaptat i que ara, en els problemes actuals de la geopolítica que ara després ens parlaran, pues igual com Montenient ha sabut adaptar-se, empreses que es dediquen a una cosa s'han tingut que canviar, i han estat les administracions per a tirar-los una mà dins de les possibilitats que n'hi haven, però sobretot a l'arranc, no? A l'enfoque transformador de les empreses i com no, els treballadors que han treballat o que s'han sabut també adaptar formant-se a les noves circumstàncies. I per això he dit simbiosis, no? Perquè és important que hi hagi empresaris i n'hi hagi inversió privada, però com no també aquesta part empresarial, aquesta part laboral i formativa que té que acompanyar a les empreses, perquè sense mà d'obra els empresaris no poden treballar, i sense empresaris valents que puguen invertir els seus diners i els seus recursos, pues sense treballadors tampoc, no? I bueno, pues jo crec que no hi hauria, s'adaptem.
9: Bé, hola, bon dia a totes i tots, i en fi, agrair també la col·laboració de Coeval com a organitzador, i res, comentar que el poble bocairent, jo crec que tu estaves sabent que el motor fa molts anys era el tèxtil, també va tindre un procés de crisi i d'adaptació, jo crec que avui en dia està més diversificat el poble, perquè té també és digne d'admirar els que duen llençó a badú a aguantar el motor textil, també després ara també tenim el motor de la carpinteria metàl·lica en quant a tema de finestra i porteria d'exterior, també tenim un capítol de plàstic que també va també espenta molt en l'economia del poble, també el tema d'impressió d'etiqueta i de tot impressió d'esta comercial, i ho dic perquè s'ha diversificat molt i això ajuda molt a que el poble pues, tinga vida per tots els sectors, i a més ajuda que si falla algun sector sempre està l'altre per poder ajudar. També jo crec que també es nota que es necessita mà d'obra, perquè a vegades ara veus que els joves estan estudiant, però també jo crec que també hi ha que preparar-los per a la indústria i per a moltes coses que les empreses avui en dia necessiten treballadors, i si poden ser especialitzats millor encara. I a més veig també que el motor del servici, com pot ser la construcció o pot ser tot el tema de servici, també hi ha que fomentar-lo i també preparar professionals, perquè també es necessiten. I una cosa que també cal reivindicar a nivell de poble és que tenim la comunicació, diguem, en la Vall d'Albaida és molt limitada. Tenim el port que nosaltres diem d'on tenien i és d'on tenien diuen Bocairent, però ho dic jo perquè és un xicotet handicap ahir que per comunicar-se amb nosaltres en l'autovia mínim són 25 o 30 minuts a vegades, i clar, això també per al comerç, per als turistes, per als camions, per a les indústries, això ens retrasa sempre aquesta comunicació, que sols tinguen qui sigui o millor en autovia, Villena o alguns punts així tan, ja tan extrems. Per això que poquet a poquet jo crec que entre tots hem de treballar per fer una Vall d'Albaida però unida en tots els aspectes, i que treballem tots per aconseguir.
10: Parlem d'indústria, però també parlem de cooperació entre municipis, de competitivitat, de talent i de capacitat per afrontar els canvis. La Diputació de València acompanyar aquesta aliança de ciutats industrials que avui es celebra a Ontinyent, al Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Parlem amb la vicepresidenta primera de la Diputació de València, amb Natàlia Enguís. Natàlia, bon dia.
13: Hola, molt bon dia.
10: Quina importància té per a la Diputació donar suport a una iniciativa que posa a treballar conjuntament tres municipis com són Ontinyent, l'Olleria i Bocairent?
13: Per a la Diputació de València, tot el que haja de veure amb la promoció econòmica és important i així ho hem demostrat esta legislatura posant en marxa una delegació específica de promoció econòmica, perquè per a nosaltres és fonamental treballar en el terreny i treballar amb les nostres indústries, les nostres empreses i amb el nostre comerç local, perquè per a la Diputació de València estar sobre el terreny és el més important i ajudar als nostres empresaris a que puguen ser cada vegada més competitius, jo crec que és el que hem de fer.
10: La indústria no entén de fronteres municipals, estem dins d'una comarca. És precisament aquesta cooperació territorial una de les claus per a afrontar els reptes actuals?
13: Jo crec que sí, perquè tot el que haig de veure amb cooperació, amb col·laboració entre diferents agents socials i en este cas també entre tres ajuntaments d'un color polític diferent, jo crec que això és molt important perquè moltes vegades jo crec que aprenem, no?, de també d'aquesta col·laboració del que ha fet l'altre ajuntament, del que ha fet l'altre alcalde, de les coses que poden ser comuns a ajuntaments i a municipis que tenen un ADN industrial comú, encara que Bocairent s'ha dedicat al tèxtil igual que Ontinyent i Olleria més al vidre i al plàstic, però jo crec que aquest ADN industrial és comú als tres municipis i aquesta col·laboració de com podem treballar de manera conjunta i utilitzant i aprofitant també les experiències dels altres, jo crec que és molt positiu.
10: Què pot fer una administració supramunicipal com la Diputació per ajudar els municipis a adaptar el seu teixit industrial?
13: Jo crec que principalment hem d'ajudar sobretot en la formació i també en les capacitacions, no?, dels empresaris, de les indústries i també dels treballadors. Estem en un moment de canvi. Amparo Tortosa ho estava dient ara en la seva ponència. Ens venen uns canvis molt importants i sobretot també a la indústria li venen canvis molt importants quan tot el que ha de veure amb la crisi climàtica que estava dient Amparo Tortosa, la descarbonització, les energies renovables, també la digitalització a la que s'enfronten els empresaris i un món cada vegada més canviant. Jo crec que ahir la Diputació de València ha d'estar per ajudar iniciatives com aquesta que avui tenim així a Ontinyent, con la que van tindre també la setmana passada així a Mateval, i tot el que tinga que veure en aquesta formació i aquesta adaptació als canvis que, com el dic, estan ja així, i les xicotetes empreses, sobretot les pimes i els autònoms, són els que més difícil ho tenen perquè tenen aquesta carència de recursos que la Diputació i altres administracions hem d'ajudar a que ells puguen arribar on tenen que arribar.
10: Natàlia, avui és l'acte central d'aquesta aliança de ciutats industrials en l'edició de 2026. Quedarà la cloenda, que serà en Bocairent, però quan acabi aquesta edició, què t'agradaria que haguera canviat o avançat gràcies a aquesta aliança?
13: Sobretot, jo crec que el que hem aconseguit fins ara és treballar de la mà, aconseguir que els nostres municipis, els nostres pobles, el nostre territori es conega fora d'ací, no? Quin ADN empresarial, industrial que tenim, que hem tingut i que crec que tindrem en un futur, perquè som un teixit industrial i un territori que cada vegada va adaptant-se més, no?, als canvis, i per a mi el més important és que els tres municipis treballem de la mà, sapiguem ajudar els nostres empresaris amb fórmules que siguin comuns als tres i que els nostres polígons també estiguin adaptats, que les nostres empreses siguin capaços d'internacionalitzar-se i ser capaços d'arribar a aquests reptes de futur que es plantegen els canvis que venen i sobretot enfortir la cooperació i la col·laboració entre els tres ajuntaments, que jo crec que el que està fent és que

0: Conciliados con lo que se está formando un poco de caos aquí en la puerta a la espera de esa visita de la ministra Sira Rego.
1: Quedamos pendientes de lo que diga la ministra Sira Rego en los próximos minutos y lo contaremos a partir de las 2 en hora 14. Nos quedan los deportes. Con Soria Lux, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Empezamos con tenis porque Carlos Alcaraz ha derrotado a Mikkelsen, ya está en la segunda ronda del Abierto de Tokio, está jugando Davidovich contra Berrettini y por delante el partido de Jodar ante el paraguayo Vallejo. Además, último entrenamiento de la selección en Las Rozas, mañana viaje a Oviedo para el tercer partido en la Liga de las Naciones contra Chequia, que será el sábado. Y en rueda de prensa ahora mismo, Víctor Muñoz respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué selección es mejor, la de 2010 o la de ahora?
3: La verdad que la España del 2010 es un equipazo con leyendas, con jugadores que han hecho historia con España. Y bueno, pienso que no te sabría qué responder, porque la verdad yo creo que sería un partido increíble y que sería, seguro que sea bonito de ver.
2: En Madrid está también Cristiano Ronaldo. Ha llegado esta madrugada en su avión privado tras abandonar la concentración de Portugal en Dinamarca después de una reunión con el seleccionador y con el presidente de la federación.
1: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
4: Hora 14, en la SER.
5: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
6: Uf, necesitaba esto.
7: ¿El qué?
6: Este silencio, sin reloj, sin mensajes. Ay.
7: Tomarse las cosas con esta calma.
6: Solo dejarse llevar.
7: Olvidarse de todo y desconectar.
6: Libres, por fin.
7: La Rioja. El arte de las pequeñas cosas.
8: Gobierno de La Rioja.
9: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
10: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
11: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
5: Radio Ontinyent, Cadena SER.
12: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
13: Una del migdia, 8 minuts. Continuem en directe a l'Hoy por hoy Ontinyent baida al baida en este 1 d'octubre de 2026. Y durante este mes de octubre, a Agullent, alguns llibres seran adoptats i altres quedaran en llibertat. No sembla un mal mes per a passar per la biblioteca. Octubre Lector va començar el passat 25 de setembre amb la presentació de la novel·la de Concha Penedès i continuarà durant tot el mes amb clubs de lectura, trobades amb autors, activitats escolars i diferents iniciatives per treure els llibres dels prestatges i posar-los en circulació. Avui s'obre la campanya Adopta un llibre en valencià i esta vesprada Didac Llinares oferirà una conferència sobre els poetes andalusins valencians. Però per conèixer la programació i el treball que hi ha darrere, parlem amb la bibliotecària d'Agullent, Maria Josep Gramaje. Maria Josep, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Benvinguda al programa, gràcies per estar amb nosaltres.
14: Igualment, moltes gràcies.
13: A veure, Octubre Lector, que ja hem dit que va començar en realitat el 25 de setembre i que arribarà fins al dia 30, tot el mes. Què vos ha portat a dedicar pràcticament 5 setmanes a la lectura?
14: Sí, bueno, és una campanya que estem realitzant ja diversos anys. Uh-huh. Trobo que este és el que fa 5 i l'Octubre Lector es dedica, bueno, com el nom mateix diu, no? A la lectura i a promocionar la lectura i els llibres així a Agullent. Val? Enguany se'ns ha quedat molt apretat i aleshores hem tingut que agafar també el 25 de setembre per a poder incloure la presentació del llibre que van tindre el divendres passat de Concha Penedès, El mar que a tots alcança, que va ser un èxit d'assistència de públic i l'autora, bueno, ens va encantar i ja estem llegint el llibre que van comprar el divendres.
13: És que Concha és una meravella, va estar així per a presentar el llibre fa uns mesos i la veritat és que dona goig escoltar-la, de com conta les històries, veritat. Però jo crec, mira, estava pensant, t'estava escoltant quan dius que s'ha quedat un poc apretat. Això és una bona notícia, que queda apretat és perquè hi ha moltes coses a fer, no?
14: Exacte, sí, sí. I ja, ens agradaria anar ahir posant més coses, però bueno, poquet a poquet, tenim tot l'any, no només és a l'octubre lector,

0: tenim tot l'any que fem activitats, però bueno, concentrem-se una miqueta perquè comencem la tardor, comencem la marxa ja de tot l'any, col·le, i aleshores és una manera de retrobar-se també amb la gent que viu a Agullent i que Llitx, i bueno, per això, de fet, pues, en començar ja l'any lector, no? El mes lector i l'any lector. I això...
1: Val. Clar, hi ha una cosa que he contat al principi que m'agrada molt i vull que me comentes i que m'expliques. Perquè comença una campanya que es diu Adopta un llibre en València.
0: Sí.
1: Com funciona exactament això d'adoptar un llibre?
0: La comencem avui. Sí. La comencem avui, la campanya.
1: Sí.
0: I, a veure, realment és lo d'adoptar el llibre és perquè la gent pot vindre així a la biblioteca i tenim una taula pleníssima de llibres en valencià, val? Perquè aprofitant també el 9 d'octubre, val? Al voltant d'aquesta data, per això fem que siguin llibres exclusivament en valencià.
1: Clar.
0: I res, és simplement la gent pot vindre i agafar el llibre gratuïtament, el llibre que ell vulga. Val? Hi ha llibres d'adult per a totes les edats. Hi ha llibres d'adults, de juvenils i infantils. Poesia, novel·la... una miqueta de tot.
1: Que
0: i inclús uns quants CDs també de música.
1: M'agrada molt, la iniciativa m'agrada molt. Estava esperada, hem dit que Didac Llinares parlarà dels poetes andalusins valencians dins d'aquest 750 aniversari de la mort de la FRAC. Jo no sé què ens permet descobrir aquesta conferència sobre una part de la nostra història que probablement coneixem poc, no?, a lo millor. O dona aquesta sensació?
0: Sí. Sí, exacte, no? Sempre ens han venut la vessant o des de la perspectiva de Jaume I, clar, no? Sí. De 750 aniversari també, i clar, aquesta és la perspectiva contrària, no? I va parlar-nos un poquet al voltant de tots els poetes andalusins que en aquesta zona hi ha ben uns quants en aquesta època. De totes maneres, és una activitat que estem pendents encara una miqueta,
1: clar, de l'oratge.
0: Sí, estem ben des de l'oratge i estem en els pròxims, no res, en les pròximes hores o abans direm a veure si al final es pot realitzar o no l'activitat.
1: De fet, estava parlant amb tu i a mi al meu mòbil ara mateix acaba d'arribar una altra vegada un alert informant del mateix d'abans, que estem en la nostra província, a l'interior sud de la província de València, en nivell taronja, i que hi ha zones que estan colindant amb el nivell roig. Així que continuen avisant a la població. Estarem molt pendents i continuarem treballant per donar tota la informació. Però tornant a este octubre lector, Marc Josep, hi ha una altra novetat que també m'ha cridat l'atenció i crec que és molt necessària, que és la creació de clubs de lectura des de la biblioteca fins al primer cicle de primària. Com es converteix la lectura en una experiència compartida amb xiquets tan menuts?
0: Sí, doncs pues, són molt xulos els clubs de lectura, ve molta gent, ja apunta molta gent, tant d'Agullent com de fora d'Agullent, i tenir clubs de lectura, com tu has dit, des de biblioteca, que és de 0 a 3 anys, del infantil de 3 a 6, i el primer cicle de primària, primer i segon de primària. Realitzem l'activitat un dissabte cada dos mesos, i... bé, la veritat és que és una activitat que tenim molts usuaris que venen. Ho porta Marta Pellicer, que és una xicona que ho fa molt bé també. I bé, la veritat és que estem molt contents d'aquesta activitat i els nostres usuaris també.
1: Clar, perquè les famílies s'involucren, no? Imagina, perquè és molt important que en aquestes primeres edats, i mira que portem parlant d'això, des de l'informe PISA, que si la comprensió lectora, etcètera, etcètera, és molt important en aquestes primeres edats el paper que ha de tindre no només l'escola, també les famílies i també les biblioteques.
0: Sí. Sí, exacte. Això és el que intentem, no?
1: Clar.
0: I dins d'aquest octubre lector també, no? Sempre intentem fer activitats per arrimar al públic infantil, que al final són els lectors del futur i que tinguin una bona base per a...
1: Més coses. El dia 8 prepareu un punt d'interès al voltant del 9 d'octubre. I premiareu les 10 primeres persones, a veure si ho explique bé, que s'enduguen algun d'aixòs llibres, no?
0: Algun d'aixòs llibres del punt d'interès.
1: Del punt d'interès. I quina selecció anem a trobar ahir?
0: Vale, sí, anem a tindre llibres al voltant d'història, de Jaume I, de Lautrec, llibres de rondalles, i també, pues, igual com adopta un llibre en valencià, hi haurà llibres de diverses matèries i per a diversos públics. Val? I les 10 primeres persones s'enduran un regalet. Un regalet, que no anem a descobrir quin, un regalet a la gent que vinga a prestar llibres d'eixe punt d'interès del 9 d'octubre. Que clar, anem a aprendre moltíssim amb eixos llibres.
1: Clar, és que podem aprendre de tot sobre la cultura valenciana a través d'això, etcètera. I després, és que clar, és que teniu un fum d'activitats, Val que és un mes i m'has dit que queda apretat, però és que hi ha coses que a mi m'interessen molt. Per exemple, que pocs dies després del dia 8 arribarà el Book Crossing, que això que són llibres que deixen de la biblioteca i que com es fa això? En què consisteix el Book Crossing?
0: El Book Crossing, que és des de la biblioteca, anem a fer com la campanya és, bueno, Book Crossing, solta de llibres o llibres lliures.
1: Val.
0: I aleshores anem a posar en diversos llocs de la població una sèrie de llibres per a que la gent se'ls emporte a casa. I ells tenen tres opcions després de llegir-se'l. Se'l llegeixen i se'l queden per a ells si els ha agradat molt. Després se'l llegeixen i el poden tornar a deixar on l'han trobat per a que una altra persona l'encontre i tinga la mateixa oportunitat. O bé pot agafar un llibre de sa casa dels seus i deixar-lo en el lloc on havia trobat l'anterior. Aquestes serien les tres opcions del Book Crossing, i això el que ens permet és que vagin rodant els llibres i que molta més gent puga tindre l'oportunitat de llegir aquests llibres i donarà l'abast a tota la gent que puga llegir. Intentem difondre al màxim la lectura, no? I una d'eixes és, pues, bueno, podem deixar-ho en un banc del parc i potser algú que eixe dia no tenia pensat llegir, però s'encontra el llibre.
1: Mira
0: què m'he trobat.
1: Però doneu els llocs on estaran o la gent se'ls troba i ja està?
0: La gent se'ls troba, i ja està.
1: Val. Que no és una gincana, vull dir, que no és una gincana.
0: No. Estan normalment damunt d'un banquet,
1: clar.
0: En llocs públics, normalment als parcs i als edificis públics també se'n poden trobar algun. Sí, però no és una gincana, es troben
1: és tan fàcil, no tens que pujar a un arbre.
0: No hi ha que buscar, te'l trobes.
1: Val, perfecte. Després el programa també incorpora un curs intermedi llegit de llengua de signes. Per què ho fa?
0: Res, el van començar l'any passat, van fer el curs inicial i va tindre molt bona acollida. Molta gent es va interessar i va fer el curs, i aleshores enguany anem a continuar amb el mateix curs, però ja com en un nivell un poc més avançat. De totes maneres, un nivell molt bàsic on tota la gent que vinga, aunque l'any passat no fer el curs, pot enganxar-se, no hi hauria problema.
1: Anem acabant ja, però com són els usuaris de la Biblioteca d'Agullent? Vull dir, la gent del poble utilitza la biblioteca, per a què la utilitza? Perquè, clar, hi ha diferents perfils, ja saps, que si estudiants, que si gent més major, gent que només vol literatura. Quin és el perfil? Com s'utilitza la Biblioteca d'Agullent?
0: Sí, així la Biblioteca d'Agullent és un punt d'encontre. I hi ha els perfils que has estat tu comentant. Hi ha xiquets que venen, fan els deures, i després tenim xiquets que venen, fan els deures, agafen llibres, se'ls enduen a casa, venen mares amb xiquets per a llegir-los així contes, i també després se n'enduen a casa. Hi ha gent que ve a estudiar. I també depèn de les hores del dia, venen uns perfils o uns altres de persones a la biblioteca. I bueno, la veritat és que és prou variat. Tant en sexe hi ha dones, hi ha homes... És una miqueta variat.
1: I
0: després la tipologia, cadascú té uns interessos concrets, no? O en alguna època de la seva vida necessita unes coses diferents.
1: Molt bé.
0: I... molt divers.
1: Doncs tota la programació la podem trobar, imagine, que a la web de l'Ajuntament, en xarxes socials, imagine, veritat, Maria Josep,
0: perquè
1: la gent sàpiga exactament què es farà cada dia. Nosaltres anem a recordar dos o tres cosetes, que la campanya Adopta un llibre en valencià comença avui, fins al 15 d'octubre, sí. Veritat?
0: Sí.
1: I que l'inici dels clubs de lectura començarà el 3 d'octubre, que, si no m'equivoque, és el dissabte.
0: Sí.
1: I que poden consultar o inscriure-se en algunes activitats anant allà a la biblioteca, no? Imagina.
0: Exacte, a la biblioteca, per xarxes socials, va, per mail o per telèfon.
1: Perfecte, doncs un goig tindre tantes activitats al voltant del llibre i al voltant de la lectura, que tan important és i s'està demostrant en els últims mesos i en els últims anys. Maria Josep Gramajé, enhorabona per tota aquesta programació.
0: Moltes gràcies.
1: I que vagi molt bé el mes d'octubre. Una abraçada molt forta.
0: Vale, gràcies.
1: Adéu,
0: gràcies,
1: bon dia.
0: Adéu.

0: deixar de parlar de llibres. En este cas estàvem en un lloc on es troben pràcticament tots els llibres, que és en una biblioteca, i després d'uns anuncis ens quedarem en un, en concret, que parla a més de cuina per a la xicalla i els adolescents.
1: En la SER, hoy por hoy on tinyem Baida el Baida.
2: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
3: Torna la cita més esperada. Del 2 al 4 d'octubre, viu la de nou Fira Comercial i Gastronòmica de la Pobla del Duc. Gaudís d'una experiència única plena de sabor i tradició. Música en directe, cercaviles, tallers, teatre infantil, exhibicions i la millor gastronomia local. Un cap de setmana inolvidable per a tota la família. Et destaquem una cita obligada. L'obertura serà el divendres 2 d'octubre a les 8 de la vesprada. T'esperem a la Pobla del Duc del 2 al 4 d'octubre. No t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de la Pobla del Duc. Col·labora en la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Comunitat Valenciana i València Turisme.
4: ¿Quieres renovar tu hogar sin gastar de más? Manterol Casa Outlet te da 10 razones para visitarnos hoy mismo. Cojines de decoración desde solo 1,99 euros. Mantas de sofá desde 4,99. Colchas desde 14,99. Edredones desde 16,99 euros. Batas, sets de toallas y muchísimos artículos más. Hasta agotar existencias. Te esperamos en Avenida Textil número 25A, Ontinyent. Abrimos de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30. Y los sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Manterol Casa Outlet. El confort que buscas al precio que deseas. Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. A Ontinyent ens trobaràs en el Centre Social Sant Rafael, al carrer Ramon Llin. Matricula't fins al 21 d'octubre en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomi qué?
5: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: Iniciativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Xàtiva.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
1: Hoy por hoy on tinyem Baida el Baida. Miguel Coy.
0: 5 minuts i arribem a l'una i mitja. Veureu, un receptari infantil podria limitar-se a buscar plats fàcils i evitar que ningú acabe amb una crema, per exemple. Doncs este llibre té prou més faena entre mans. Cuina per a xicalla i adolescents és el llibre del que estem parlant, parteix de les receptes, però utilitza la cuina per parlar d'autonomia, de salut, de memòria familiar i també d'educació. També defensa que els més joves coneguen d'on venen els aliments abans de trobar-los perfectament col·locats en una prestatgeria. El llibre s'ha editat sense pretensió lucrativa, una història que ens agrada i molt, i ara preguntarem per què, i amb la voluntat de convertir-se en una ferramenta per a les escoles i les famílies. I el seu autor és Casimir Romero, que ens escolta allà. Casimir, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
8: Gràcies, moltes gràcies.
0: A veure, Casimir, el llibre, he dit el títol, que es titula Cuina per a xicalla i adolescents, però clar, no és únicament un receptari. Tu què volies ensenyar realment quan vas començar a preparar-lo?
8: Sí, en principi n'hi ha receptes molt, molt elementals, en saletes i tal, i vas pujant, i al final arribem a un arròs caldós o un arròs a banda, no?
0: Sí.
8: Jo volia que fora un llibre d'aprenentatge en el sentit de que hi ha molta fotografia. Hi ha cada pas, n'hi ha receptes que tenen una vintena de fotografies, està fet molt pas a pas, no? I després té una segon part que parla de l'alimentació equilibrada, no? Perquè ens alimentem millor, la dieta equilibrada, els aliments bàsics... I finalment hi hauria un apartat d'hort escolar, perquè jo crec que va tot nuant, no?
0: Tu defenses, Casimir, que la cuina hauria de formar part del currículum escolar.
8: Sí.
0: Clar, què pot aprendre un xiquet davant d'una balança, una cassola, una taula de tallar? Què costa més ensenyar assegut en un pupitre?
8: Home, a manejar els objectes, a manejar les coses, també a pesar, també a calcular, perquè quan van a comprar haurien d'anar a comprar també en la família o a soles, a estalviar, a saber d'on venen les coses... és educatiu en tots els costats, no? Allà en Xàbia hi ha una escola que tot, gira tot al voltant de la cuina i l'art. Però ahir fan, a partir d'això fan de tot, fan matemàtiques o fan altres coses, no?
0: Que interessant el que estàs contant. Hi ha algunes receptes, en algunes tu diferències clarament els passos que els més xicotius poden fer a soles, dels que necessiten l'ajuda d'un adult. Com s'estableix aquesta frontera entre donar-los autonomia i no posar-los en risc, que també és molt important?
8: Sí, així tenim sobretot el forn i l'olla bullint.
0: Clar.
8: Entonces, ahí sempre té que haver un major vigilant. Sobretot en el forn han de retirar la cara, però així no hi tot, millor una persona major. Tampoc he diferenciat clarament, sinó que els pares o els mestres ja aniran mirant segons la dificultat, no? I després n'hi ha xiquets que a 6 anys ja saben manejar les coses, n'hi ha que es costa més.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
8: Això és criteri dels pares i també dels mestres.
0: El llibre recupera... per exemple, la coca de llanda, els bunyols de carabassa, parles de l'arnadí, l'arròs amb fesols i naps, com deies tu al principi, l'arròs caldós... però també incorpora humus, per exemple. Perquè, clar, tenies que posar un poc de tot. O com has triat tu aquests aliments?
8: Sí, jo quan, com he treballat a l'escola, pues a vegades he tingut persones de fora, no? Alumnes de fora... Aleshores, hem incorporat alguns plats que són tradicionals en la cuina àrab, per exemple. Hi ha un plat que porta dàtils, o hi ha un plat que porta el puré de cigrons, el hummus, no?
0: Sí.
8: Però n'hi ha un molt interessant que va fer un xicón de Lituània,
0: sí,
8: que és una espècie d'hamburguesa, però que porta bolets dins, no? També, en certa manera... La cuina és integradora, no?
0: És el cotletai, ese? No.
8: Sí, sí, és el cotletai.
0: Cotletai, és que clar, ostres.
8: El cotletai de Tomàs Ramanauskas, que és el xiquet que ho va fer en un sopar que van fer.
0: Sí.
8: Van fer un sopar ètnic i ell va fer això, no?
0: Sí.
8: I, bueno... I és un poquetet la filosofia d'integrar els nouvinguts a l'escola i a la societat, no?
0: Que bo. Mira, parlant de la societat, parles també en el llibre d'una societat sobrealimentada i mal alimentada, del consum d'ultraprocessats, de la publicitat dirigida als més joves. Clar, com s'ensenya a menjar millor sense convertir cada aliment en un premi o en un pecat, Casimir?
8: És molt difícil.
0: Veritat.
8: És molt difícil perquè és molt còmode anar a un supermercat i comprar-ho tot, tindre-ho tot sense massa temps. És difícil. Però també, igual que els portem a l'escola, els eduquem en moltes coses, els pares tenen que tindre una perseverància en això. explicar-los per què han de menjar verdura i han de menjar molta fruita, no? I és una batalla que pareix perduda, però hem de equilibrar-la, no? Perquè així no tinguem, per exemple, les botiguetes estan tancant, els centres comercials cada vegada són més grans i n'hi ha més. Aleshores anem, el que dius tu, aliments ja precuinats i tot això. Seria també ensenyar-los i que tinguin el gust de guisar, no? Jo ja sé que guisar tots els dies és pesat, però bueno, si ho podem muntar de guisar cada dos dies o això, i congelar o fer més racions o alguna cosa, però jo personalment el temps en la cuina me passa molt ràpidament.
0: A mi també.
8: A mi també
0: passa. Es de veres que jo vaig arribar tard, jo sempre dic que vaig arribar tard a moltes coses, i una d'elles va ser la cuina, no? No m'atrevia jo a cuinar i tal, però quan comences... És una cosa que relaxa, que tens el teu temps, és el teu món, no? Sí. Jo crec que és molt, molt interessant i molt divertit, també, moltes vegades. Encara que jo patisc molt perquè soc molt patidor, però és divertit i és interessant, de veritat, Casimir.
8: Sí, i després veus la cara dels comensals, sí, que els agrada, i sí. Jo què sé, i després, sobretot, en la cuina tradicional... Ahir el que fem és posar en valor una cosa que té molts segles, no? La nostra cuina ve de l'edat mitjana.
0: Clar.
8: El llibre de Sansovi és el primer gran llibre de cuina valenciana. Uh-huh. I és molt, molt interessant. En aquest llibre ja n'hi ha tècniques que fem ara, com el sofregit o la picaeta, aquestes coses.
0: Sí.
8: Entonces, estàs fent història, estàs fent coses que són nostres, que tenen un gran valor, no? Històric i també alimentari.
0: Que bo. Hi ha una cosa que he destacat al principi, que és que el llibre no té pretensió lucrativa.
8: No.
0: Per què vas prendre eixa decisió? Com podrà arribar als centres educatius i a les famílies interessades?
8: Bé, mira, ara estic enviant-lo per correu electrònic a tots els instituts públics de Mallorca, de Catalunya i de València.
0: Que bé.
8: Estic a la meitat ja. Primer trac el codi, vaig traient els codis,
0: sí,
8: i després els envie, no? I després, quan acabi, pues, faré les escoles privades també.
0: Que bo. Que bo. I per què
8: les escoles d'un tinyent ja el tenen totes.
0: Ja les tenen totes, però per què vas decidir fer això? Per què vas decidir no cobrar per el llibre?
8: Bueno, pues perquè jo ja cobro una jubilació, jo soc mestre jubilat i cobro una jubilació i en tinc prou ja, tinc prou diners ja per viure, no?
0: M'agrada molt.
8: Jo me'l passo bé així també, no? I després és xulo quan arribes els correus electrònics, com alguns contesten, altres no diuen res, no? I contesten i això dona alegria.
0: Clar, t'anava a dir això. Què et diuen els col·legis? Ja m'has dit que alguns contesten, altres no, però el percentatge que és de més gent que contesta o menys?
8: Menys,
0: sí. Serà possible.
8: És que es coneix que a les escoles arriben molts correus tots els dies, no?
0: Ja, clar, sí.
8: Però bueno, és que contesten, che, bona iniciativa, che, gràcies, moltes gràcies, ho provarem. Sí, això és gratificant.
0: I tant. Anem acabant ja, Casimir, però si una família, imagina't que l'ha arribat el llibre, val? I una família obre el llibre este cap de setmana... quina recepta li recomanaries per posar-se a cuinar amb els menuts sense convertir la cuina en una zona de guerra? Que pot ser, també.
8: Venia una ensalada que té diverses verdures i després el muntatge és artístic, en el sentit que seria la segona recepta.
0: Uh-huh.
8: La segona recepta és una ensalada que també els colors juguen entre ell, la crilla, el verd i tot això. La segona recepta, les primeres receptes per jugar en els més menuts. I si són ja adults, pues, un arròs caldosetes és bo.
0: Que bo, per favor. I aleshores que sonarà, Casimir, pagues un arròs caldós i ja se me'n va tot per l'aire.
8: Este llibre en paper està en el quiosc del Llombo. El tenen en paper, perquè n'hem fet uns quants en paper.
0: Val, t'anem a preguntar per això. Clar. Aleshores,
8: però si algú vol descarregar-se-lo...
0: Sí.
8: en el meu Facebook, que és Casimir Romero García, l'he penjat avui. He penjat l'enllaç i se'l baixa.
0: Val. Sí, a mi m'has passat l'enllaç. M'has passat l'enllaç este matí en el Facebook. Casimir Romero García és el teu Facebook. Doncs ahí teniu les vies per a poder tindre este llibre, esta cuina per a xicalla i adolescents que el bo de Casimir ha volgut brindar-nos a tots i totes. Casimir, enhorabona per la iniciativa i moltíssimes gràcies per voler contar-ho així a la ràdio. Una abraçada molt forta.
8: Gràcies, Miguel. Gràcies. Inga, bon dia.
0: Cuida't.
8: Bon dia.
0: Adéu. Bon dia.
8: Adéu.
0: Aquestes iniciatives m'encanten, m'agraden moltíssim i per això les compartim així a l'Hoy por Hoy. Parlant de compartir, en no res arriba Manolo Requena per a compartir més coses en la seua paraula viva.
1: En la ser. Hoy por Hoy on tinyem Baida al Baida.
6: No es lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
4: Este 17 de octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
5: Jefe, ¿un nomikai?
9: ¿Un nomiké?
5: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
2: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
1: Hoy por Hoy on tinyem Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Podríem dir que la paraula està sent protagonista en esta segona hora de l'Hoy por Hoy on tenien Vall d'Albaida. Primer hem parlat amb una biblioteca d'Agullent. Després amb un autor d'un llibre que parlava de cuina per a la xicalla. I ara la paraula es demostra una vegada més que continua més viva que mai, perquè arriba la secció de Manolo Requena, Paraula Viva. Manolo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Com estàs?
1: Ja, bé, perfecte. Així, sí, en l'estudi, acompanyant-te, com m'agrada a mi.
0: Ahí està. És que, clar, ja dius, clar, que la vida ens atropella.
1: Saps? Sí, sí.
0: I ja dius que pot venir altres dies que no, però així està, afortunadament, Manolo Requena, per a una nova edició d'esta Paraula Viva, que cada vegada, jo a mi m'agrada des del principi, però jo cada vegada tinc més ganes de que arribi, saps? L'altre dia, qui me va preguntar? Ah, no, en lo de Trapatroles.
1: Trapatroles.
0: Ens van escoltar i van dir, ostres, pues jo no sabia que de veritat existia. Jo
1: existís.
0: La utilitzava perquè sí, però no, existís. I mira, perfecte. Doncs on anem? Per on comencem, Manolo?
1: Comencem per l'agenda, perquè sempre un poc fer així un recordatori. El que passa és que les condicions meteorològiques no estan acompanyant i jo la primera activitat que portava en les festes de Sant Rafel és demà el concert anual que fa la Societat Unió Artística Musical. Estava previst a les 8:30 en el pati de la parròquia, però la cosa pot canviar en qualsevol moment.
0: Sí.
1: Només puc avançar pel programa, encara que no m'han dit que, com hi ha alguna sorpresa, que no diga en concret les peces, però és un programa que inclou peces de compositors de la Mediterrània, de França, d'Itàlia i d'Espanya, peces sinfòniques, pasdobles i un repertori líric, i que tindrà algun recordatori per al centenari del mestre Ferrero, que estem ja rematant, encara que tenen dos o tres actes importants.
0: Sí, senyor.
1: Després tenim una visita que jo recomano moltíssim i que una llàstima que qualsevol d'Ontinyent o de la comarca o de més lluny no la faça, que són les visites guiades al campanar. La colla de campaners fa un esforç per oferir cada cert temps unes visites guiades diumenge de matí a partir de les 10:30 en la plaça de la Vila, en la Porta del Bon Pastor, una joia de l'arquitectura. Es podem reunir al voltant de 25 persones, estan delimitades per la pujada i per l'espai. Evidentment és un campanar de més de 70 metres, és probablement un dels més alts d'Espanya.
0: Diuen que és el més alt d'Espanya, però
1: després de la Giralda perquè des de la base, que ara la veure perfectament en el regall, tenim una de les peces patrimonials més boniques que s'han fet en l'arquitectura. Santa Maria ja ho és, vull dir, el gòtic de Santa Maria en les voltes, en l'evolució de les voltes, és únic. És únic.
0: Jo he de dir que he estat al campanar, que he pujat al campanar, però sense guia.
1: La recomanen molt.
0: I jo m'agradaria fer-ho una altra vegada, però visita guiat, que m'expliquin l'història de les campanes, l'història del campanar, etc.
1: Hi ha un moment en la visita, recordo jo d'una de les vegades, jo ho he fet diverses ocasions en els meus fills, en amics, i la descripció des de la part més alta que pots veure de la plaça Major i del que seria les cases noves, el que és avui el carrer Major,
0: sí,
1: i la part baixa de la vila, Cabanilles en el segle XVIII ja la comparava a la punta d'un vaixell. I és veritat, si tu veus la perspectiva, és una vista preciosa. La recomano perquè, a més, no només és al campanar, sinó també dins de l'església s'observen elements arquitectònics molt importants. Val 1,50 i en el 626-233-271 és un WhatsApp de la colla de campaners, es poden fer les reserves.
0: Per
1: al diumenge, sí, 626-233-271. I tindrem visita guiada el diumenge 4, 11, 18 i 25 d'octubre. Per tant,
0: tots els diumenges
1: anem intentant.
0: Sí, sí.
1: Sí, jo la recomano moltíssim, no defrauda en absolut. I per últim, ja la vespre, la setmana que ve, com anem de dijous a dijous,
0: sí,
1: el dijous que ve, per a mi és un dia important perquè lliurarem els segons premis a l'ús del valencià al comerç local, dins dels actes que l'Ajuntament ha organitzat per al 9 d'octubre, per a la commemoració del 9 d'octubre, estan estos premis que es lliuraran al Museu Tèxtil a partir de les 12 del migdia el proper el proper dijous i que ja vos contaré, no?, qui es ha tingut i
0: clar,
1: què.
0: Jo t'anava a preguntar que com ha sigut la participació, si sabem
1: bé, dades, la participació etcètera. Encara li falta, és la segona any i la veritat que no s'animen massa a totes les empreses, vull dir, està bé, hem hagut de triar en les dues modalitats, però ja vos donaré més detalls i sí, però la idea és continuar-los perquè primerament tenim la subvenció de la Diputació, que això és important i es mou a poder fer uns premis importants. I després que hem de donar-li vida al valencià, en aquesta paraula viva.
0: I protagonisme al valencià.
1: I hem de donar-li protagonisme.
0: I parlant de paraula, anem a per les paraules o la paraula de la setmana?
1: Anem a per tres paraules,
0: tres.
1: Tenia jo, però vull començar per l'última que tenia prevista perquè em va recordar moltíssim la meva infantesa. I és que no està encara reconeguda absolutament en el diccionari normatiu que vos he explicat alguna vegada, sí, en el DIVA, en el diccionari de la Vall d'Albaida, i és la paraula sonsonillo.
0: Sonsonillo.
1: Una paraula preciosa. El fet que acabi ja en illo fa que normativament, perquè són diminutius molt castellanitzats, però així a Ontinyent és l'objecte que utilitzem per a distraure els infants, és l'equivalent a el que diríem sonajero.
0: El sonajero.
1: Efectivament.
0: Sonsonillo.
1: Sonsonillo.
0: Que xulo, tio.
1: Una espècie de campaneta tancada unida a un suport molt menuda i que normalment portava dins granets que al moure'ls feia que entretingueren els xiquets i les xiquetes menuts. També es diu sonsonillo a l'esquella o a l'esquellot, és a dir, a la campana que duen les cabres o altres animals penjants al coll. Però esta m'ha fet molta gràcia i recomano moltíssim al Facebook, quin tinga, que busque a el Facebook de Salva Sánchez Ferri, que és un amant, i cada setmana o dos vegades a la setmana inclou localismes sí, com aquestes, localismes. I jo li ajude a portar-li si està en el diccionari normatiu,
0: que bo.
1: I molta més gent col·labora dient que significa aquesta paraula per a ella.
0: Clar. Sonsonillo, m'agrada
1: molt. Sonsonillo, molt bonica.
0: Portes tres, a veure.
1: I porta tres. Teníem després la paraula agimponar-se. És una paraula molt sonora, també. Esta sí que està reconeguda també al diccionari normal, i és simplement baixar, doblegar les cames de manera que les natges puguen tocar els talons. Per exemple, agimponat, per passar, no per baix, és a dir,
0: agimponat.
1: Esta. I després a mi m'agrada molt una que utilitzava la iaia, que era berrutxar.
0: Berrutxar?
1: Sí, si començaves a veure malament en el got, el dia no berrutxes.
0: No berrutxes.
1: Què vol dir això? Veure moltes vegades, veure a poquet, allò que fan els menús també per jugar en el líquid entre les llavis i entre les dents, això, berrutxar. I ahí tenim tres paraules molt boniques per a...
0: Agimponar-se, berrutxar i sonsonillo.
1: Sonsonillo.
0: No sé quina m'agrada més, però m'agraden les tres, però no sé quina m'agrada més. Tal volta sonsonillo per el significat.
1: Sí, el significat,
0: també,
1: no? És molt bonic.
0: Que és molt bonic. Molt bé, i de les paraules al refranyer.
1: Al refrany, i avui es diu 1 d'octubre, i ahí tenim octubre finit, mor la mosca i el mosquit. Esperem que sigui veritat, perquè la meitat que n'hi ha,
0: exacte,
1: encara en tenim. Canvi de temperatura, arribada definitiva, esperem que de la tardor, almenys en les temperatures, esperem que no, amb la barbaritat d'aigua i
0: per favor.
1: El mal record que tenim d'aquestes pluges torrencials de vegades. I també tenim per l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prop. Ahí està un poc, este temps de... Este és un refrany documentat a Ontinyent en el llibre Bocaviu de Josep Sánchez, que va fer un recull molt interessant de paraules i d'expressions molt ontinyentines. L'anterior tècnic lingüístic que havia, que tenia l'Ajuntament, Josep Sánchez, va fer este recull al Bocaviu. I el que agrada ser a Ontinyent. Si a l'octubre plou, el pebràs mou.
0: Home.
1: Jo ja tinc els meus amics. Jo no sóc especialment pebracero per a menjar-los, sí?
0: Jo t'ho anava a dir. Jo sóc com tu.
1: Però per anar a buscar-los i encarse per onde o en perd. Normalment en perd.
0: Jo tinc amics que li agrada molt, també.
1: Molt. Jo tinc amics, uns quants amics, que...
0: Jo després. Ja quedem després. Ja xerrarem.
1: I tenim ahí això. També la denominació, ja que estem parlant de paraules, el fet que sigui pebràs.
0: Pebràs. braç.
1: No són bolets, no són rovellons, com tenen. És veritat que entrar en el món aquest de la micologia, sí, com es diu tècnicament, sí, és entrar en un món en denominacions tan diverses, però així el no és el bolet, sinó que és pebràs, eh? I clar,
0: a mi això la primera vegada m'ha cridat l'atenció, perquè jo no deia bolet, jo deia rovelló, i de dir, com que és rovelló? Jo, sí, home, no, un pebràs. I com, val, pato, un pebràs, saps?
1: Però... Sí, és... Ahir parlem d'una qüestió molt curiosa, que és la de la, tècnicament li diem els mestres, la geosinonímia, que són les paraules sinònimes, que realment no existeix l'única realitat de paraules que signifiquen exactament el mateix i que per circumstàncies de poble a poble, de comarca a comarca efectivament es diuen d'una manera. I ahir també es demostra una qüestió molt important, que és la diversitat lingüística, i és que els dominis lingüístics són tan extensos.
0: Exacte.
1: I les circumstàncies són tan diverses que fan que les paraules també canvien. Les paraules estan vives, la llengua està viva, i la llengua la fem que nosaltres, i a partir d'ahir són totes acceptables. Sí que és veritat que jo al meu alumnat i a molta gent li recomano que si pot utilitzar les paraules pròpies i són correctes, endavant, que és el que toca. Hem d'adequar-nos també a la nostra parla, no? A la parla d'ací, que tenim en les comarques centrals un valencià meridional preciós.
0: A mi em pareix espectacular.
1: Preciós.
0: Ja t'ho vaig dir una vegada i continuo pensant-ho, ara que porto ja un any així, m'agrada moltíssim el valencià que es parla així en les tres comarques centrals. Anem a les efemèrides, els dies internacionals, què vols?
1: Sí,
0: què vols,
1: enguany, esta vegada passem, no? Hem sigut més localistes, si vols. Vos vaig explicar la setmana passada que realment el 28 va ser quan...
0: Exacte, vam parlar.
1: Jaume I va capitular València davant de Jaume I, encara que la setmana que ve commemorarem la nostra festa nacional, el 9 d'octubre, com l'arribada, l'entrada solemne de Jaume I. En un fragmentet, si puc, que vos duré preciós de la crònica, perquè veieu amb quina sensibilitat el rei explica, sent un rei per a l'època és molt difícil trobar estos fragments, amb una sensibilitat increïble, l'arribada a València. Però bé, esta setmana jo dic, parlarem de dies internacionals, i a més, de dies internacionals que tenen molt a veure en l'actualitat. El primer que vull destacar és el Dia Internacional de les Persones d'Edat. És avui, 1 d'octubre. El va declarar el 1990 les Nacions Unides, i valorem, reconeixem el valor incalculable dels nostres majors, que moltes vegades viuen moments de soledat no desitjada,
0: i de
1: tristesa després d'una vida dedicada als altres.
0: Hauríem pensar
1: tinguem,
0: més.
1: Pensem molt en els nostres majors i cuidem els més a prop, però hem de tindre'ls ben presents, perquè i avui és el seu dia, per això recordar-los. A partir d'ahir, demà, 2 d'octubre, es commemora el naixement de Mahatma Gandhi, i d'ahir un dia que jo crec que hauria de ser cada dia de l'any, no? El Dia Internacional de la No Violència, des de l'any 2007, també declarat per les Nacions Unides. En moments tan dramàtics o tristos, o no saps ben bé com catalogar-los,
0: jo els catalogo tots de preocupants.
1: I molt preocupants.
0: Són, per a mi,
1: molt,
0: que són
1: molt,
0: dramàtics,
1: molt,
0: i tot això, però és molt preocupant.
1: Molt preocupant.
0: Que és el que al final jo crec que... Perquè si et preocupa, tens que ocupar-te, d'alguna manera. I crec que tota la societat hem d'ocupar-nos de tot el que està passant al nostre voltant.
1: I curiosament, si el 2 va néixer Mahatma Gandhi, el 3, la nit del 3 al 4, va morir el Sant de la Pau, que és Sant Francesc d'Assís.
0: Ah,
1: este diumenge coincidirà.
0: Sí.
1: I a més enguany hi ha una celebració molt especial, que és el 800 aniversari del trànsit de la mort, com es diu, de Sant Francesc, la nit del 3 al 4.
0: Mira.
1: Però és el sant de la pau, és el sant dels animals, no? És el sant de la natura. I per a l'època, estem parlant del segle XIII, un home molt avançat a tots, és absolutament actual.
0: Sí.
1: Llegir la seva biografia,
0: no,
1: o sobretot textos. Jo recomano moltíssim una composició poètica i literària atribuïda a ell, que es diu El càntic de les criatures, que és tot un alegat que es pot fer viu en cada moment que commemorem dies d'aquestos. I a partir d'ahir, agrano un poc cap a casa, el dia 5 serà el Dia Mundial dels Docents, des de 1994.
0: Sí, senyor.
1: També valorar, agrair, reconèixer la tasca dels mestres.
0: Nosaltres el dilluns, crec que sí, el dilluns sí, sí. Celebrarem d'alguna manera els diferents que programes bé, de Ràdio Ontinyent i ese dia del docent, perquè també es mereixen molta, molta atenció.
1: Sí, en moments en què sabem com està el tema, sobretot de l'ensenyament públic i com cal reivindicar que som imprescindibles. Parlo en primera persona perquè jo entre dins
0: es que eres docent.
1: I aleshores l'educació és fonamental, és imprescindible.
0: Doncs hem d'anar acabant.
1: I hem d'anar acabant en un recurs. Esta vegada no he portat un fragment literari, sinó que fa anys vaig descobrir una pàgina web que es diu Música de Poetes. La podeu trobar si la poseu al cercador i és un espai virtual per a la música i la literatura promogut per la UOC, per la Universitat Oberta de Catalunya i coneixereu cançons que els músics han compost a partir de versos dels nostres millors poetes, algunes de les quals a hores d'ara són molt difícils de trobar en plataformes perquè són composicions antigues. A més de les cançons també podeu trobar en Música de Poetes una sèrie de continguts complementaris com sobretot en un ús més docent, no? per a l'aula. I d'esta pàgina de Música de Poetes, per a tancar el programa, duem el nostre Raimon, un dels cantautors valencians més importants. Va començar la seva trajectòria als 60 i va donar a conèixer en cançons que definien la llengua i la cultura, una de les més conegudes, evidentment, Al vent. Però avui es quedem i tanquem el programa amb una versió preciosa de Veles Events, d'Ausias Marc, un poema d'amor en què el poeta descriu un viatge pel mar com a metàfora del seu desig d'arribar fins a la persona estimada. El mar, el vent i els perills del viatge representen les dificultats i els patiments de l'amor. Tot i tenir por de morir, el poeta està disposat a arriscar-ho tot per aconseguir l'amor de la dama.
2: Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics, lo grec i lo millor.
0: No podem tindre millor final. Manolo Requena, moltíssimes gràcies, com sempre.
1: Gràcies,
0: Paraula Viva tornarà la pròxima setmana.
1: Esperem que sí.
0: Gràcies, Manolo. I nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20, com sempre, ja sabeu. Bueno, en principi, perquè poden passar moltes coses, però estarem així puntuals a una nova cita amb el Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Recordeu, sigueu bones persones. Adeu.

0: situaciones de peligro extraordinario y pide a la población que esté muy atenta a los mensajes que se emiten por los canales oficiales y que se eviten desplazamientos.
1: Afirma la delegada del Gobierno que lo mejor es permanecer en casa, en sitios seguros. También ha pedido a todos los organismos implicados en la vigilancia de los barrancos y los cauces, sobre todo en el interior de Castellón, que extremen la vigilancia para advertir lo más rápido posible de los peligros si suceden.
2: Pero también es cierto que en la zona prelitoral de las sierras, que vamos a tener sobre todo en Castellón y en el norte de la provincia de Valencia, sí que puede hacer que llegue el agua arrastrada a barrancos y ramblas, que sí hay que tener mucha precaución, y le pido especialmente a los organismos que tienen que vigilar estos barrancos y estas ramblas, tanto a los ayuntamientos como a los servicios de emergencia, que estén muy pendientes de estas zonas.
0: Toda la redacción de la serie La Comunidad Valenciana va a estar muy pendiente en las próximas horas de la evolución de este episodio meteorológico y les mantendremos informados, como siempre, al minuto.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: Y otra noticia destacada también de esta jornada, la Guardia Civil ha detenido a 5 hombres, 2 de ellos son menores de edad, por las agresiones sufridas por un joven de origen magrebí el pasado mes de septiembre en Tabernes y que están siendo investigadas como delito de odio. Enrique Bodí, Radio Gandía.
6: Fuentes de la Guardia Civil han informado que los 3 detenidos mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves, si no hay cambios. Recordemos que las agresiones, una de las cuales fue grabada en vídeo y difundida a través de las redes sociales, se produjeron la noche del pasado 19 de septiembre, en las fiestas del municipio, y en las mismas, un joven de origen magrebí fue apaleado y otro senegalés sufrió una agresión, que tuvo como resultado una fractura de mandíbula y que requirió su ingreso en un centro sanitario.
0: Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor del incendio forestal intencionado que se produjo en el término municipal de Tuéjar y que en pasado mes de septiembre arrasó más de 800 hectáreas. Lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha añadido que el detenido va a pasar a disposición judicial en las próximas horas.
1: El incendio se inició el 15 de septiembre, quedó extinguido una semana más tarde, afectó a un paraje natural que forma parte de la Reserva de la Biosfera de la Alto Turia.
0: Y el Pleno del Consejo ha aprobado hoy las distintas consellerías para que comiencen a trabajar en la declaración de las familias con 2 hijos como numerosas y los beneficios que podrían tener. De momento no hay ningún plazo previsto para esa declaración y tampoco cuáles son exactamente las ventajas que van a tener.
1: La consellera de Familia, Elena Albalata, afirma que serán medidas transversales que dependerán de varias consellerías y destaca que las familias ya están consideradas numerosas y no se van a ver perjudicadas en nada. Albalat asegura que fue el lunes cuando el presidente anunció la medida y hoy ya se les ha dado la indicación para ponerlo todo en marcha. Espera que sea cuanto antes, en los próximos meses.
7: Anem a veure quines són les mesures que tenen les famílies nombroses, sobretot dedicades pues, al transport, també a l'educació, en la part de cultura, en la part de vivenda. Anem a fer un repàs i com no les desgravacions fiscals. Per a aquest Consell ja ha augmentat les desgravacions fiscals i també anem a tindre-ho en compte per a les famílies amb 2 fills. Anem a estudiar totes les possibilitats i veure en quina mesura podem aplicar-les.
8: UGT informa. ¿Quién defiende tus derechos? En tu empresa, tener representación sindical cuenta. Fuerza para negociar, capacidad para defenderte, voz para mejorar tus condiciones de trabajo. En las elecciones sindicales, tu decisión importa. Elige experiencia, compromiso y fuerza. Elige UGT Industria, Construcción y Agro. Estamos contigo.
3: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
4: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
5: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: Bueno, ya. ya a estas alturas ya lo saben, pero no está de más repetirlo. Estamos en aviso naranja de momento en Castellón y Valencia, sobre todo en el litoral y prelitoral. Ese aviso que va a subir a rojo a partir de las 6 de la tarde hasta la madrugada en el caso de Valencia, hasta las 12 del mediodía de mañana en el caso de Castellón. En la provincia de Valencia puede haber acumulados en 12 horas de 180 litros, hasta de 250 en el caso de Castellón, o hasta en algunos puntos concretos, como el entorno del aeropuerto de Castellón, se puede llegar a los 300 litros por metro cuadrado. Así que muchísima precaución. Valencia y Alicante se van a mantener en aviso naranja durante la mañana de mañana viernes. En Valencia pasará amarillo a las 12, igual que en Castellón, pero en Alicante mañana viernes ese aviso naranja por fuertes precipitaciones se mantiene hasta las 8 de la tarde. Escucha la cadena SER, son las 2 y 17 minutos.
9: Hora 14. Hora 14 en Tiñent, la Baida Albaida. Tomás Marín.
10: Bona vesprada, avui és dijous, és 1 d'octubre. El principal focus d'atenció per avui a la Vall d'Albaida està en l'oratge. El pronòstic, el més important. Lluís Francesc, bona vesprada.
11: Hola, Tomàs, molt bona vesprada. El front atlàntic que va afectar ahir la península Ibèrica encara deixarà cels molt nuvolosos i precipitacions al nord. I a la vesprada, a l'interior est i al sistema central, ahir esperem núvols d'evolució que poden donar lloc a tempestes i ruixats que poden ser puntualment forts i persistents. I hem de dir que la inestabilitat anirà més aleshores a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Temperatures en lleuger descens en el dia d'avui. Este dijous passem de cels amb intervals molt nuvolosos, probabilitat de precipitacions, que com comentàvem poden ser persistents, fins i tot acompanyades de tempesta. Els vents bufant variables amb tendència a component marítima. De cara a la pròxima matinada no descartem tempestes irregulars de nau. I el divendres es mantindrà esta inestabilitat, cel molt nuvolós amb probabilitat de ruixats i que poden ser de nou persistents i temperatures en acusat descens. Els acumulats poden ser de consideració i és que hi ha avís per pluges i per tempestes. Important, avís taronja, risc important per pluges i per acumulats. Tant el P1 en una hora com el P2 en 12 hores.
10: En aquests moments la temperatura a Ontinyent és de 27 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 25 i els 28. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 26 a Llutxent i 27 a Montaverner. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.
12: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
10: Com han escoltat, a Emet manté per avui la vista aranja per pluges a l'interior sud de València. Recorden, on es troba la Vall d'Albaida fins a la mitjanit. A més, hi ha avís groc per tempestes, amb possibilitat de granís i ratxes fortes de venta. Carmen Úbeda, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Tomàs.
10: Davant d'esta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha enviat al voltant de les 12 del migdia un avís és alerta a la població de les zones amb nivell taronja, davant del risc que les condicions empitjoren per la proximitat de zones amb alerta roja.
13: Es demana evitar desplaçaments innecessaris, allunyar-se de barrancs i zones inundables, respectar els possibles talls de trànsit i pujar a plantes superiors si augmenta el nivell d'aigua. La previsió també ha obligat a modificar activitats a la nostra comarca.
10: A Ontinyent s'ajorna el concert de joves prevista demà a la Concepció i l'espectacle familiar La vida toroidal, programat diumenge al Parc Juan Carlos Ferrero, es trasllada a la Sala Gomis. A l'Olleria tanquen durant l'alerta els parcs i jardins, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i el cementeri municipal. A Benigànim, a partir de migdia han tancat escoles, parcs, jardins, instal·lacions esportives i s'ha suspès també la xerrada Cuidar la teua boca és cuidar la teua salut. A Llutxent, des de les 2, han quedat suspeses les activitats en espais municipals.
13: A Quatretonda, a partir de les 6 de la vesprada, quedaran tancats els parcs i jardins municipals i se suspenen totes les activitats previstes en espais municipals. A més, avui dijous no hi haurà classes a l'escola d'adults. Les mesures es mantindran mentre estiga actiu la vista aranja. Finalment, al Farrasí, la biblioteca tanca esta vesprada i Nitxa l'Ermita es trasllada a la Casa de la Cultura.
10: Tenen tota la informació disponible al web de Ràdio Ontinyent. I cal recordar-ho, cal informar-se mitjançant els punts de vista i els llocs oficials. En un dia on hem conegut també que l'Ajuntament d'Ontinyent ha presentat el nou pla de vivenda que preveu una inversió pública de més de 2 milions d'euros entre 2026 i 2030. El pla inclou noves ajudes per a la rehabilitació d'habitatges, especialment als barris històrics de la Vila, el Raval i Poble Nou.
13: L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha remarcat que el consistori vol continuar actuant davant el problema de l'habitatge, tot i que aquesta no és una competència municipal.
14: Jo crec que donem un pas valent, un pas realista, un pas que ha estat treballat en molt d'entusiasme i en molt de carinyo, i que el que pretén, com dic, és no sols millorar els nostres barris, no sols millorar els nostres habitatges, sinó també facilitar que hi hagi vivenda de lloguer per a la ciutadania d'Ontinyent.
10: Aquest nou programa contempla dues línies d'ajudes. La primera està dirigida als propietaris que vulguen rehabilitar la seva pròpia vivenda i amb unes ajudes que poden arribar fins al 40.000 euros per habitatge. Aquesta línia es va incorporar a partir de les aportacions de l'Associació de Veïns del Poble Nou, que va plantejar la necessitat de contemplar les vivendes unifamiliars tradicionals del barri. Macarena Valbuena és representant de l'associació.
15: Hem intentat aportar la nostra visió i treballar les necessitats i les característiques pròpies del Poble Nou. I ens alegra veure que el resultat final obri més possibilitats perquè propietaris i promotors puguen afrontar la rehabilitació de les seues vivendes i edificis. Perquè al final, cada vivenda que es rehabilita és una millora per a qui viu, però també per al carrer i sobretot per al barri. I millorar el nostre barri és també millorar Ontinyent.
13: La segona línia està pensada per actuacions de major envergadura en edificis amb l'objectiu de generar noves vivendes. En aquest cas, les ajudes variaran segons les característiques de les vivendes resultants. Els habitatges entre 70 i 110 metres quadrats i amb 3 o 4 dormitoris podran rebre fins a 40.000 euros. Per als d'entre 45 i 70 metres quadrats i 2 dormitoris, l'ajuda serà de fins a 25.000 euros. I en el cas dels habitatges d'un dormitori i almenys 35 metres quadrats, podrà arribar als 15.000 euros. A més, quan els habitatges no siguen per a ús propi, els beneficiaris hauran de destinar-los al lloguer durant un mínim de 10 anys.
10: El pla s'ha elaborat amb la participació de diferents agents vinculats al sector de l'habitatge i la construcció. Coeval, promotors i constructors, arquitectes i arquitectes tècnics han participat en reunions per definir les bases. El president de Coeval és Javier Cabedo.
16: Són segur com altre tipus de plans que en dos dies s'han solucionat. Si portem un any treballant en aquest pla, i jo crec que a futur, segur que després d'haver atès aquest tipus de demandes serà un èxit. Jo el que faig efectivament és convidar a l'Ajuntament a que quan antes siga possible siga efectiu este pla, i a les empreses corresponents del sector de Ontinyent o de la comarca de la Vall d'Albaida per a que puguen iniciar els seus projectes.
13: Pel que fa al calendari, l'Ajuntament preveu aprovar les bases en el ple municipal i sometre-les posteriorment a exposició pública. L'objectiu és que la convocatòria de les ajudes puga publicar-se durant el primer trimestre de 2027. El programa tindrà vigència fins a 2030 i preveu pagaments progressius en funció de l'execució de les obres.
10: Per cert, destaquem que el consistori ontinyentí ha tret a licitació les obres d'ampliació del cementeri municipal amb un pressupost que supera els 2 milions d'euros. Les empreses interessades podran presentar ofertes fins al 19 d'octubre. El projecte permetrà ampliar el recinte en prop de 4.000 metres quadrats amb la creació del nou pati 5, que inclourà més de 1.000 nínxols i més de 400 columbaris, a més de lavabos, magatzem, despatx i una nova zona d'aparcament.
13: L'actuació també preveu una nova rampa per connectar l'aparcament existent amb el nou espai i zones verdes i d'estada, mantenint la integració de l'estructura actual del cementeri. Aquesta és la primera fase d'un projecte més ampli sobre més de 30.000 metres quadrats de terrenys adquirits per l'Ajuntament entre 2022 i 2023, amb una reserva d'espai que permet planificar les futures ampliacions del cementeri per als pròxims 200 anys. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
17: Una ampliació que dotarà de molts més serveis i espais per a nous nínxols, que faran que durant 200 anys tinguem coberta tota la necessitat de nínxols a la ciutat d'Ontinyent. Una ampliació que són més de 2 milions d'euros d'inversió i que l'Ajuntament d'Ontinyent farà en aquests mesos després de licitar el projecte per allà començar tota l'obra.
10: I diverses qüestions del seu interès, perquè Emergències, el 112 de la Comunitat Valenciana, acaba d'informar de la perillositat d'agafar el vehicle al llarg de les pròximes hores. Per altra banda, l'Ajuntament d'Ontinyent, davant les previsions meteorològiques adverses i la situació d'alerta taronja, ha dut a terme una reunió de seguiment per a analitzar la situació, fent una crida a la responsabilitat col·lectiva i sol·licitant a la ciutadania seguir les següents pautes d'autoprotecció: evitar transitar per parcs i zones arbrades, jornades, limitar els desplaçaments innecessaris en cas d'haver d'utilitzar el vehicle, s'instar a reduir la velocitat i també evitar viaductes, passos subterranis o zones inundables, retirar els vehicles estacionats en àrees susceptibles d'acumulació d'aigua, mantenir-se informat a través dels canals oficials de l'Ajuntament d'Ontinyent, prestant especial atenció en residents en zones inundables i, en cas d'emergència, contactar immediatament amb el telèfon de l'112. I per tancar, missatge de SMS de la Conselleria de Sanitat, perquè esta vesprada, per l'alerta, s'han suspès les cites i les intervencions. Només es mantenen les oncològiques i les urgents. La resta es reprogramarà. Són les 2:26.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, com bé saben, l'oratge serà un dels principals punts d'atenció de cara a les pròximes hores. Emergències i EMET han activat la vista taronja per pluges i tempestes a partir de les 2 de la vesprada. Ja ha començat i fins demà a migdia. Amb una previsió que apunta a acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat en una hora, a més de possibles episodis de granís i ratxes fortes de vent. Com bé saben i poden llegir al web de Ràdio Ontinyent, els municipis de la Vall d'Albaida ja estan adoptant mesures per minimitzar riscos i modificar algunes de les activitats previstes. Un exemple és Benigànim. L'Ajuntament ha anunciat el tancament des d'este migdia de les escoles, parcs, jardins i instal·lacions esportives. Com bé saben, aquest programa no es realitza en directe. A hores d'ara són, per a ser exactes, el moment en el qual estic gravant aquest Ser Deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida. Són les 9 i 21 minuts. I a hores d'ara desconeixem si més ajuntaments de la Vall d'Albaida han adoptat més mesures. És a dir, que us demanem precaució i informar-se. És importantíssim, sobretot pels canals oficials i, com no, seguir les recomanacions de les autoritats en aquesta jornada, que es presenta complicadeta, eh? Es presenta complicadeta. Us demanem moltíssima cura. Per favor. Per favor. A les 7:20 a la ventana d'Ontinyent la Vall d'Albaida tindran més informació per descomptat de l'actualitat local i comarcal en aquest sentit i també en relació a tot el que passa esta vesprada, que esperem que no siga res. Que no siga res i que plogui bé. Que plogui bé, per favor. Bueno, nosaltres tenim que continuar amb l'actualitat i en aquest cas cal parlar dels equips de la Vall d'Albaida, concretament del món del futbol, perquè molts equips entrenen o s'espera que entrenen avui per a preparar els seus respectius enfrontaments. Ahir, per exemple, l'Ontinyent 1931 va donar iniciar la setmana de competició, per dir-ho d'una forma. Dilluns van entrenar, però este dimecres ja es posen les piles de cara i se partirà davant el Villarreal C diumenge a les 6 de la vesprada, que es preveu també amb pluja. Ho deixem ahir, eh? També es preveu en pluja. Al igual que el partit que enfrontarà la Geneta davant la Vall d'Uixó, fora de casa, també este cap de setmana. També s'ha entrenat este matí l'equip de la Vall d'Albaida. És a dir, que són moltes qüestions que tenim que comentar. Per altra banda, vull destacar los que equips com el Benigànim no han pogut entrenar al llarg d'aquesta jornada per el que us esmentava del tancament de les instal·lacions esportives a aquest municipi de la comarca. Per altra banda, també vull contar los que a Llutxent i l'Olleria està previst realitzar el seu entrenament amb normalitat. Vull s'entrenar tant a la Solana com a la Plana. Bueno, demà tenim prèvies, per cert. Demà vos contem moltes més coses en relació a aquests partits del cap de setmana. Però, bueno, vull contar-los cosetes pel que fa a l'actualitat, perquè este cap de setmana Sofia Rodríguez comença la temporada de ciclocross. Ho farà a Siero. Comença la Copa d'Espanya. La primera prova es realitzarà a aquest municipi d'Astúries i la cursa elit femenina, on participarà la ciclista ontinyentina, recorden, campiona d'Espanya, a hores d'ara, començarà a la 1, diumenge 4 d'octubre. Ho recorde, per si de cas. També contar-los que l'Escola de Ciclisme d'Ontinyent ha tancat la temporada amb 5 podis en la jornada de clausura de les Escoles de Ciclisme 2026, celebrada a Bellreguard. Entre resultats destaca la victòria de Kendall López en promeses de segon any. A més, Vera Mollà i Teo Soriano van ser segons en alevins de primer any, mentre que Alejandro Pulgarín va acabar tercer en infantils de primer any i Jaume Benedito segon en infantils de segon any. La jornada també va servir per acomiadar de ciclistes de segon any infantil que la pròxima temporada faran el salt a la categoria cadet. Enhorabona a tots i totes els membres de la família del Club Ciclista Ontinyent i molta sort de cara a tot el que ve ara, que és preparació de cara a una nova temporada. Per altra banda, pel que fa a esdeveniments extraordinaris, recordar-los que este diumenge Bellús acollirà la 10a edició de l'Street Trail Bellús, una prova de muntanya de més de 12 quilòmetres i 375 metres de desnivell positiu. La carrera d'adults començarà a les 9:30 del matí, mentre que la prova infantil està prevista per a les 12:30, amb eixida des de l'Ajuntament de Bellús. Les inscripcions continuen obertes, eh? I per altra banda, com bé saben, el pròxim 10 d'octubre, dissabte a Ontinyent, tindrà lloc la primera edició de la 10K Fundació Caixa Ontinyent. La prova de 10 quilòmetres i homologada per la Real Federació Espanyola d'Atletisme començarà a les 5:30 de la vesprada i tindrà un temps màxim de 80 minuts. És una carrera que està organitzada pel Club Kilòmetre 42 amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent i les inscripcions ja obertes tenen un preu de 8 euros. Es poden adquirir mitjançant el web Chip Levante. És a dir, que tenim una cita molt, molt xuleta per davant. Bueno, i què tenim per davant al llarg del nostre programa fins a les 4 de la vesprada? Bueno, tenim molt de temps, eh? Tenim molts minuts per parlar d'un equip que debuta esta setmana. És un equip que ha aconseguit realitzar una gran pretemporada, que arriba amb molt bones sensacions i que juga a casa el seu primer partit. Es parla de l'S Tontinet, que debuta el Fernando Rubio en una nova temporada de tercera FEB. Serà el debut en partit oficial de Carles Bonet al capdavant del primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Bueno, anem a parlar amb ell, en Carles Bonet, en una estoneta, en dos minuts per a ser exactes. Per altra banda, també anem a saludar al capità de l'S Tontinet, Anelo Ramos, que també ens acompanyarà uns 10 minuts per a que es conte ixa actualitat i com es troba el vestuari a escassos dies de que doni inici esta tercera FEB en aquest grup que, com bé sabem, és més que complicat i en el qual hi ha un nivell brutal, brutal. I per altra banda, tancarem parlant de Sofia Rodríguez, de la ciclista ontinyentina que debuta també este cap de setmana. Parlarem un poquet de la pretemporada, de com anar a l'estiu, anem a fer un poquet de context, es posarem al dia i, per altra banda, ens centrarem en eixa Copa d'Espanya, eixa primera prova de diumenge a Siero, a Astúries. Bueno, amb tot dit, i recordant-los que es tenim a Vista Aronja per pluges, agafem aire i fem ara este bloc de l'S Tontinet abans del seu primer partit de Lliga.
0: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
2: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigànim.

0: even to you.
1: Tomás Marín.
2: Es un cap de semana especial, es un cap de semana diferente. Arriben uns dies, millor dit, han arribat uns dies que motiven, no? I motiven i molt, perquè un debut crec que marca la diferència en moltes qüestions. Un debut positiu pot portar-te una dinàmica positiva, valga la redundància, i una derrota, doncs, pot fer dubtar els ciments d'un equip, d'un projecte. Bueno, el debut en la tercera fe de l'ESC Tondinet pinta molta il·lusió i moltes ganes. Bueno, il·lusió perquè és una nova temporada de la competició, il·lusió perquè estem parlant d'un nou projecte que ha tractat d'abogar en tot moment per construir un equip d'ADN a nivell comarcal, vaig a dir ADN de terreta, per a ser exactes, i sobretot veient els resultats que la pretemporada valen de poc, millor que dir que valen de res, la veritat, però bueno, el que toca és currar, i el que toca és guanyar este diumenge, recorden, al Fernando Rubio, el primer partit de Lliga, a les 6 i mitja de la vesprada, davant el Costera Sur, l'equip murcià. Bueno, volem saber un poquet com anar la pretemporada. Volem saber com està l'equip a hores d'ara. Volem conèixer també, com no, els noms finals que van estar presents en aquesta categoria i en aquesta nova petjada en la tercera feba per a l'ESC Tondinet. Així que anem a saludar ja el seu entrenador, que ens escolta a l'altre costat del telèfon. Carles Bonet, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, Tomàs. Bona vesprada.
2: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. Moltes ganes. Ja preparant el partit d'esta setmana i, bueno, acabant de perfilar tots aquests detalls per a que la posada en escena sigui el millor possible en el debut en casa d'esta temporada.
2: Suposa que setmana especial, no? Setmana diferent. S'ha notat en els entrenaments?
3: Bueno, sí que s'ha notat perquè hem anat recuperant efectius, que sí. És algo que mos ha lastrat molt al llarg d'esta pretemporada. I, bueno, han anat vinguent incorporacions i hem anat recuperant efectius i ara ja jo crec que podem dir que esta setmana hem començat a treballar amb tota la plantilla al complet, cosa que ha sigut impossible, eh? des del primer o segon dia. Hem tingut molts entrebancs per el tema de lesions, sí. O alguna baixa, alguna alta, sempre han hagut canvis, i això és el que ens ha marcat un poc esta pretemporada.
2: Vaig a dir-te noms dels teus jugadors: Iker Barbero, Ramon Mas, Jon Estrella, Adrià Vilagran, Gustavo Tudela, Joaquim Molina, Joan Bosch, Marcos Taeño, Nelo Ramos i Reinder Bratsma. Què opines del teu equip de cara a esta nova temporada a la tercera FEB?
3: Un equip molt interessant. Jo pense que del que hem anat treballant en el moment en sentarem i la plantilla que volíem fer, pues, finalment han hagut alguns canvis, com sí. En l'eixida de Javi Pinilla i el fitxatge de Jon Estrella, però bueno, llevat d'això que ens hem desmarcat un poc de la idea que portàvem, la resta de jugadors sí que identifiquen molt del que volem del nostre projecte i, per tant, jo estic molt content. Crec que els jugadors, sobretot els nous, que són els que a lo millor la gent no coneix, són gent molt interessant i segur que serà un equip divertit de veure.
2: Tenen molt a dir i a mi m'agrada que es mentes, perquè recorde la primera xerradeta que van fer a aquest espai esportiu, recorde pues, com em vas descriure, no? El que volies d'un equip de bàsquet pel que fa al teu estil de joc i a les teues formes i criteris dins d'una canxa. Em parlaves d'aquesta intensitat, d'aquesta qualitat, d'aquestes ganes de treballar, de no cansar-se, de continuar dia rere dia buscant el màxim d'un jugador, i el primer que em dius és això, el fet de que se perfila a l'estil de joc que volem i els jugadors estan deixant-se la pell, doncs és una cosa que a mi em motiva, que a mi em motiva molt. No sé, suposo que per a l'estaf també té que ser un aspecte de motivació, no? El fet de que, ostres, els teus jugadors vulguin donar-ho tot.
3: Sí, sí, a més, penso que partim de la mentalitat correcta, perquè, sí. Com t'he comentat, hem tingut molts problemes per entrenar, clar. I entrenar en un volum de gent l'idoni per a una categoria com la que exigís la tercera FEB. Sí. Aleshores, han hagut moltes sessions en 6, 7, 8 jugadors i entrenar amb molta intensitat, amb poca rotació, poc de descans, i tota la gent no ha ficat ningú però, ni ha ficat ninguna excusa, no s'han amagat, han treballat al límit i jo crec que això... Pues, diu molt dels xavals de que intenten lligar en la personalitat que vulguin que tinguin en la pista.
2: entrenador com valores la pretemporada? No vull que li posis nota, perquè això dels números en una pretemporada té molt igual. Això va de sensacions i d'aspectes. Ja vas comentar que ha sigut una pretemporada complicada, sobretot en l'aspecte de confeccionar entrenaments de qualitat, les baixes, les lesions que hem vingut arrossegant. Em comentaves que ja esta setmana, estos últims dies, s'hi han pogut realitzar entrenaments de qualitat i en totalitat, que és algo importantíssim a la tercera FEB, com bé esmentaves. Què sensacions te deixa la pretemporada per a tu? Busquem una línia continuista respecte a lo que hem tingut, o busquem continuar al llarg d'esta setmana, continuar perfilant cosetes?
3: Les sensacions són bones. No te vaig a dir que són excel·lents, perquè no són excel·lents, clar, perquè ara mateixa siguem un equip en construcció, perquè pràcticament hi ha gent que no ha fet més de 3 entrenaments i pensen que pot ser important en la plantilla. Aleshores, hi ha que acabar de clavar-los dins de l'equip, de buscar aquests automatismes i de que es coneguen en la gent i en els companys que tenen que jugar. El que passa és que, pues bueno, partim de que el primer partit va ser molt il·lusionant, perquè la posada en escena va ser molt bona, i a partir d'ahí, pues, entre lesions i entre els canvis de plantilla, pues, hem anat un poc a remolc, acabant de perfilar el model de joc, l'estil de joc, hem anat canviant coses per el camí, i això són coses que de la nit al matí no se treballen ni sent tan fàcil, i és en el que estem buscant. La resta de partits hem aconseguit victòria, però sí que és veritat que a lo millor la sensació de l'equip no ha sigut tan bona com la que va ser en la primera, saps? Però ja te dic, tot ve donat per estos canvis en la plantilla o estos problemes que hem tingut a l'hora d'entrenar. Així i tot, per a mi les sensacions són bones.
2: Entrenador, vull preguntar-te per la competició que anem a començar este diumenge a les 6:30 al Fernando Rullo. No vull parlar del Costera Sur, ara parlarem, te preguntaré un poquet sobre este equip murcià, però vull preguntar-te per la categoria i pel grup. Què penses del mateix? L'any passat, bueno, al llarg de totes les temporades que hem estat en tercera FEB, hem vist de la qualitat i el nivell que tenen tots els equips que formen part de la mateixa. Enguany, com ho veus?
3: Pues mira, jo penso que el nivell per lo que és els equips que van estar per la part alta, ha baixat una mica respecte a l'any passat. Jo penso que no és tan alt, però sí que és veritat que el nivell mig baix, o el nivell baix sobretot, que l'any passat hi havia, bueno, l'any passat no, al llarg d'estos últims anys sempre han hagut 3-4 equips d'un nivell molt inferior a la resta. Enguany penso que això va ser molt diferent.
2: Vamos, que la lluita per baix era brutal.
3: Sí, jo penso que el nivell mig, la meitat de la classificació i la part baixa va estar molt competida, perquè els equips que venen de baix, els dos murcians, són molt bons equips, i Calp s'ha reforçat molt bé i té molt bona pinta també, i tenies un bloc molt consolidat. Aleshores, penso que van a ser equips que van a competir molt bé en la categoria, i a lo millor hasta poden donar moltes sorpreses. Per tant, hi ha que estar preparat, perquè no hi haurà rival fàcil, i jo crec que la cosa pot estar molt apretada.
2: Bueno, recordar als oients que jugarem contra el Jorge Juan Castelló, contra el Vela Bàsquet Sueca, contra l'IFAC Calpa, contra l'Inversos Infante, contra Servigrup Benidorm, el Costera Sur, que és l'equip contra el que ens enfrontarem el pròxim diumenge a les 6:30, l'Alginet, el Dènia, el Torrent, la de Savi, el Carolina, l'Elx i l'Estudiantes Cartagena. Molts d'aquests equips ja coneguts en la categoria respecte a les passades temporades. Nosaltres, míster, on es col·locaríem? En la part baixa, en la part alta, o esperem a que els partits decidisquen?
3: Pues ara mateix ja no sé. No sé què
2: és un món, no?
3: Sí, perquè moltes plantilles han tingut molts canvis.
2: Sí.
3: Partint de, per exemple, el campió de Lliga, el Ginet, que no va perdre ningú partit, pràcticament la meitat de la plantilla la té nova. Aleshores, pues no te diria on col·locar-los. Igual que el Ginet, nosaltres, de 9 jugadors del primer equip que tenim, perquè Marcos Taño el tenim lesionat, d'estos 9 jugadors, 4 són incorporacions. Aleshores, no ho sé, fins que no passen 4-5 jornades és difícil fer una valoració del nivell dels equips.
2: Per descomptat.
3: Perquè ja te dic, a més és que el nivell jugador per jugador ho veus i està tot molt igualat. Aleshores, és molt complicat on ficar-nos. A mi m'agradaria ficar-nos el més alt possible. Jo sempre soc una persona que miri les coses amb optimisme, però ara mateixa seria vendre't un poquet de fum, perquè la realitat no està clara.
2: Te pregunto pel Costera Sur. Què penses d'aquest equip? Coneguem alguna coseta allà que has pogut veure?
3: Sí. De lo que hem vist, el cos tècnic ens agrada moltíssim. Jo penso que aquest equip, el nivell exhibit en pretemporada, si seguís mantenint-lo al llarg de la temporada, és un dels equips que segur va estar per dalt, perquè a nivell de joc ens ha paregut que està molt assentat, un equip que té les coses molt clares, que juga molt bé. Pensem que és un rival molt complicat per a començar, molt complicat perquè es troba en molt bon moment per a ser l'inici de temporada. Pense que és un equip que ja està molt fet, molt maur, així tot han tingut noves incorporacions, però la realitat és la que és, que han fet una pretemporada molt bona i ens agrada moltíssim del que hem vist d'ells.
2: Nosaltres que tenim que fer bé este diumenge per aconseguir la victòria. Quin és el pla de partit, sense dir-me-ho per descomptat, però què busqueu este diumenge per aconseguir la primera victòria de la temporada?
3: Bueno, tenint en compte que encara estem en fase de construcció, sí, que podríem dir que això és quasi com si fos un partit, l'últim de pretemporada, saps?
2: Sí, exacte, sí, totalment, totalment, totalment.
3: Pues pense que tenim que tindre clar i fer bé els nostres bàsics, que és defensar bé, defensar els aspectes del rival que ens pugui castigar, molt concentrats per a que no es pugui fer mal, controlar molt bé el rebot i saber jugar les nostres opcions en atac. Tenim uns quants jugadors que pensem que poden ser determinants, sí, i ha que jugar amb molta intel·ligència per tal de castigar-los en aquests jugadors o generar avantatges a partir d'ells.
2: Doncs, Carles, l'únic que me queda és desitjar-te la major de les sorts per al partit d'este diumenge. Recorde, 6:30 a la vesprada, Fernando Rubio, ese tontinet davant del Costera Sur, partidàs per a començar esta tercera FEB, que de segur que donarà molta il·lusió i moltes ganes a l'aficionat tontinyentí de cara a una nova temporada. Tercera FEB, cal dir-ho, és l'equip en el seu esport en la categoria més alta de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, així que l'únic que es queda és agrair-te este temps que has parlat amb nosaltres, Carles, i com no, parlem la setmana que ve per a que es contés. Gràcies.
3: Molt bé, esteu tots convidats. Adéu, adéu.
0: Ser deportivos on tinyent la Vall d'Albaida. Ella ja, ella ja, ella ja, ella ja, ella ja. Tomàs Marín. Ella ja.
2: Bueno, ja han escoltat les paraules de l'entrenador de l'S Tontinet. Ja han escoltat quines van a ser les claus per a aquest partit del diumenge, com ha anat la pretemporada, com està el planter, com arribem a una nova jornada, a la primera de la temporada, a la tercera FEB. Doncs amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de jugar a casa, no? Com no, en el Fernando Rubio. Però bueno, volem conèixer com està el vestuari, com estan els jugadors, com estan els ànims, les ganes, la il·lusió de començar una nova temporada. I ho anem a fer saludant, podem dir, al One Club Man de l'S Tontinet, que és Nelo Ramos, i el tenim a l'altre costat del telèfon. Nelo, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada. Què tal, Tomàs?
2: Tot bé, tot bé. I tu, què tal? Com estàs? Bé? Cansat? No cansat?
1: Molt bé. Bueno, ara un poc millor perquè ja m'acaba la pretemporada i la pretemporada sempre sol ser un poc més exigent. Però molt bé, en ganes de començar la lliga, en ganes d'acabar la setmana d'entrenaments i en ganes de que la temporada vagi bé.
2: Vas a fer-te la mateixa pregunta que cada entrenador. Ha estat una setmana diferent per a tu i per a l'equip?
1: A veure, ha estat una setmana diferent perquè, bueno, encara ens queden dos entrenaments, ens queda l'entrenament, sí, d'esta temporada i el de demà divendres, però haver recuperat a tots els jugadors i ser 12 jugadors entrenant ja fa la setmana suficientment diferent, perquè fins ara només estàvem fent en màxim 7-8 jugadors entrenant perquè, bueno, pues han tingut un parell de percansos i les circumstàncies, les lesions, pues mira, ens han fet entrenar un poc diferent, però ja estem tots recuperats, ja tenim tots més ganes de començar la lliga, estem tots més motivats i això fa la setmana diferent.
2: Escolta, si no fos entrenador, m'has fet la mateixa resposta, imagina't. Està molt bé, la veritat, perquè és aixina i és una llàstima, perquè va acabar doncs, l'astre un poquet. Per resultats podem dir que són bones sensacions, però sensacions dins de la canxa, dins del parquet, la veritat és que això que ens ha lastrat un poquet el que fa a les lesions i els percansos que hem tingut al llarg de la pretemporada, però clar està que això ja ha passat i que bueno, estem començant a entrenar a normalitat i estem començant a agafar aquest rodatge tan desitjat i tan necessari per a una nova temporada en aquesta categoria, que Nelo suposa que aquesta categoria va continuar sent igual de complicada, no?, que els altres anys. Això és una autèntica locura.
1: Sí, segur que sí. Damunt este any són 14 equips.
2: Són 14 equips, exactament.
1: Sí, hasta l'any passat érem 13 equips i, sí, bueno...
2: Descansàvem una jornada.
1: Una jornada de descans, en guany, mira, tenim el grup ple I bé, els equips que van quedar l'any passat dalt segur que s'han reforçat molt bé i segur que estaran allà dalt, i nosaltres també pues, anem a intentar donar la millor versió nostra i intentar estar el més amunt possible, això segur.
2: Personalment, què esperes per a tu esta temporada, Nelo?
1: Jo espero disfrutar, jo espero passar-me bé, perquè bueno, pues, al final compartim vestuari, som sis els que repetim de l'any passat.
2: Sí.
1: I bueno, molts, a part del bàsquet, als principis coneixes com a companys d'equip, però molts ja passen a ser amics, i bueno, crec que enguany tenim un grup humà molt bo, tenim molt bones persones en el vestuari, tenim molt, no sé, moltes ganes, molt bon rotllo, molta pinya, i crec que si fem les coses bé i no se n'eixim del camí, crec que podem disfrutar molt, i això és el meu objectiu principal d'enguany.
2: Suposa que a Carles el coneixies, no? Com has viscut tu la seva arribada?
1: Bueno, els últims anys han sigut un poc complicats perquè bueno, m'han canviat massa d'entrenador, sí. I les coses molt bé, però bueno, el que el dic, que arriba gent de la zona, que arriba gent que parla valencià, que entres al vestuari i parla valencià, o parles un entrenador i parles valencià, i jo en Carles vaig coincidir el primer any meu en la categoria, que ell estava entrenador en Xàtiva,
2: sí.
1: Però no mai en d'entrenador, i pues, bueno, el que el dic, que molt content, molt exigent, però molt bé, molt, amb moltes ganes.
2: Amb moltes ganes, il·lusió, això és bonic. Respecte al partit del diumenge, debutem a casa, que això jo crec que és un al·licient importantíssim, perquè crec que una de les claus per a aquesta temporada té que ser que el Fernando Rubio siga un fort. I és algo que suposa que per a vosaltres i dins del vestuari, dins de l'estaf, està més clar que l'aigua, no? Que ja que començarà amb victòria davant un rival que es presenta complicat, però, vamos, el Fernando Rubio es pot aconseguir qualsevol cosa.
1: Exacte, sí. Comencem contra el Costera Sur de Múrcia, que bueno, és un equip nou en la categoria, encara que té jugadors ja que coneixem de la categoria, que ja han jugat molts contra ells, però sí, hem d'aconseguir que els partits així en casa que siguin el més durs possibles, que traure els màxims possibles i bueno, que la gent vingui així a Ontinyent, els altres equips vinguin així a Ontinyent i diguin, ostres, és complicat guanyar allà en sa casa.
2: Bueno, tu que has viscut tota la vida el bàsquet a Ontinyent, que, vamos, que tens aquestes arrels com no, en el teu poble, en la teua localitat. Clar, des de dins, des del teu punt de vista, des de la teua perspectiva, jo sempre dic una dada quan parlo del bàsquet, i és que dins dels esports i dels clubs que tenim a la nostra comarca, el bàsquet és el que es troba en la categoria més alta com a tal, si fem una comparació amb els altres esports i amb els altres primers equips que tenim en la Vall d'Albaida. Tu com veus hores d'ara el bàsquet a la comarca, en general, o a Ontinyent, si vols?
1: Ostres, no Ontinyent, jo bueno, no sabria dir-te, espere. Bueno, jo crec que la gent ve a ser Ontinyent per algo, no? Ve perquè creu en el projecte, ve perquè creu en les ganes de fer les coses bé, i si no vindrien, perquè si tenim els últims anys tanta gent que ha vingut de fora o que ha vingut a creure en el projecte, doncs penso que estem en un bon nivell, també estem fent les coses bé en la cantera, i jo crec que com a club estem creixent, i això des de fora es veu.
2: Va, i te pregunto per la Pedrera, suposo que este any entrenaràs, no entrenaràs algun equipet per ahir?
1: Sí, portaré l'infantil femení.
2: Infantil femení, i com ho veus també esta temporada?
1: Bueno, en moltes ganes i en il·lusió també, perquè al final bueno, porta dos anys en elles, sí. Enguany seria el tercer, i bueno, pues, van començar en 8 xiquetes, recorde, quan les vaig agafar en Alevi femení, i ara en som 14, doncs hem crescut, les xiquetes estan contentes, estan motivades, tenen totes ganes de jugar, i això pues, no n'hi ha... Sí, no n'hi ha més satisfacció per l'entrenador que vinguin així de contentes.
2: Doncs, ara a mi per tancar sols me queda donar-te les gràcies, recordar a tots els nostres oients que este diumenge a les 6:30 de la vesprada juguem contra el Costera Sur de Múrcia, partit importantíssim, partit de debut en la tercera FEB, i com no, anem a tindre molta il·lusió i moltes ganes de contar-lo. Nelo Ramos, jugador de l'ES Tontinet, un plaer xerrar amb tu.
1: Muchas gracias, Tomás.
4: ¿Hace cuánto que no renuevas tus gafas? En Óptica Pro Ontinyent ahora tienes la excusa perfecta. Llega el plan Renueva con un 40% de descuento en lentes Pro, tanto en progresivas como en monofocales. Y descubre también las nuevas colecciones en monturas. Renueva tu mirada en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
0: Ser deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Bueno, una confidència. Com bé saben, aquest programa es grava a hores d'ara, han passat dues horetes des que hem iniciat la gravació del programa, són les 12:10, i ens acaba de sonar les alertes. Com sempre us diem, moltíssima precaució. Cal estar informat mitjançant els canals oficials i seguir les recomanacions de les institucions. Moltíssima cura, per favor. Cal mantenir-se informat en tot moment. Ho recordem sempre, encara que estem parlant en un plànol més esportiu. Val? Però molta cura, per favor. Coneixement i trellat. Coneixement i trellat. Bueno, anem a donar la benvinguda a una nova veu en esta temporada 2026-2027. Bueno, ella s'estrena este pròxim diumenge. Li toca anar fins a Astúries, a Siero, perquè comença la Copa d'Espanya. Primera prova este diumenge 4 d'octubre. Us parle de Sofía Rodríguez. Ja saben, campiona absoluta a nivell nacional d'absolutament tot, tot lo relacionat amb el món del ciclocross. Cal donar-li enhorabona per moltes qüestions. La primera, pel Premi 9 d'Octubre. La setmana passada van conèixer i la van poder escoltar el nostre oi por on tenia la Vall d'Albaida. Però avui ens centrem ja més en l'esportiu, en esta nova temporada. Sofía, què tal? Molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
2: Tenia ganes de xerrar amb tu. Enhorabona sí, sí. Pel 9 d'Octubre.
5: Moltíssimes gràcies. Sí, la veritat que... Pues molt contenta, no, de rebre la notícia la setmana passada, i que bueno, encara que no podré estar ese dia, pues per lo que tu dius, no, comença la temporada. A més són carreres importants que per mi conten com a molts punts UCI de cara a lo que resta de temporada, i sinó que bueno, encara que em sabrà mal, pues intentaré portar algun representant allí i sens duda pues agrairé, no, el premi.
2: Sofía, com estàs? Com arribes a esta nova temporada?
5: Bueno, pues la veritat que porto una setmana molt bé, vull dir, crec que estic prou bé, entrenaments molt bons durant aquestes últimes setmanes, així que, bueno, sobretot crec que les cames estan bé, però la il·lusió i les ganes, no, també és màxima.
2: Exacte, és una nova temporada, estem parlant pues, que arriben dies grans, arriba pues, la competició local, la competició a nivell nacional, no? La competició a la que vas a defendre aquesta samarreta que et col·loca com a campiona d'Espanya, la que defens de nou títol. A veure, és una competició que, a més de marcar com no aquests punts UCI, que crec que són vitals per al teu desenvolupament, ja sobretot en carreres a nivell internacional, a aquesta etapa quan es toca anar fins a Holanda, fins a Bèlgica, fins a Luxemburg, a altres zones de nivell europeu. És una cita que es pot aportar moltes coses i, al cap i a la fi, també és la competició a casa. Són diverses proves i la primera sempre és important per agafar bon ritme i començar amb bones sensacions, no? És com el primer test d'una nova temporada per a tu.
5: Sí, així és. Al final, bueno, nosaltres també tenim una visió, no, de la temporada que és molt llarga. Hi ha moltes competicions al ple hivern en el que tens que arribar molt bé de forma, no? Entonces, és un poc difícil estar sempre a tope, sempre els entrenadors o els preparadors o els equips, no? El diuen que intentes començar pues, de poc a poc, però és de veure que, bueno, és la primera, tots estem en moltíssimes ganes, estem quasi 5 mesos, no?, des de que va acabar la passada temporada esperant que torni a començar, així que és de veres que em falta preparació, no?, de cara a l'important de la temporada, però jo crec que també la il·lusió fa molt i, bueno, és a casa, veure cares conegudes, sí. El meu equip és d'allí concretament, així que contenta per tot això, no?
2: Sí. De nou en Ernesta, volia centrar-me en això de l'equip, perquè, bueno, cal recordar pues, que aquest esport, per desgràcia, no compta amb aquest recolzament, podem arribar a dir, sobretot, aquest respaldament a nivell financer, a nivell econòmic, que poden gaudir altres esports o altres clubs que tenim a la nostra comarca. Sabem massa bé que la bona de Sofía Rodríguez és campiona d'Espanya d'una disciplina que, vamos, enganxa, no, el següent. De nou en Ernesta, de nou en aquest equip, suposa que també per a tu és aquest recolzament i aquesta forma d'ajuda, no, per dir-ho d'una forma, per a continuar en el circuit de ciclocross. Crec que és important i continuar amb aquesta regularitat pel que fa a l'equip també ho és per a tu, no?
5: Sí, així és la meva quinta temporada concretament amb ells i la veritat que molt contenta, no? Molt contenta per lo que tu dius, per els pocs recursos que tenim i el molt que fem, no?, amb tot l'equip, a totes les competicions, el material i tot. I bueno, jo crec que també és una manera de, encara que vagis aconseguint triomfs, pues quedar-te també en els que han fet que tu puguis aconseguir això. Per mi és una de les millors opcions que tinc a Espanya, és de veres que, bueno, buscar algo internacional seria un objectiu molt clar, el que passa que el ciclocross és molt de Bèlgica i Holanda i d'allí pues, tenen un pensament diferent, no volen només corredors d'allí, així que és difícil obrir-se una oportunitat al circuit internacional, no? Però bueno, jo crec que ens donen molt bon calendari, fan tot el possible perquè nosaltres estiguem bé i tinguem tots els mitjans suficients per poder créixer a nivell internacional, així que crec que és el millor equip on podria estar.
2: Vale, parlem de la cursa del pròxim diumenge. És el pròxim 4 d'octubre, tenim aquesta carrera, a la una és la gira de l'elit femenina. Es toca anar a Siero, a Astúries. Què opines d'aquesta cursa, d'esta primera prova de la Copa d'Espanya?
5: Pues si et dic que... soc sincera, perdona, és un circuit totalment nou, no hem corregut encara
2: clar,
5: mai.
2: Clar, t'anava a preguntar, perquè vaig estar mirant així, hi ha una pàgina web que m'agrada molt, no recordo el nom, estava mirant ahir el calendari de cara a la pròxima temporada, i clar, buscava resultats, història, temporades, sí. No veia res i dic, ostres, a veure si és nou en el circuit.
5: Pues aixina és nou per a tots, sí que és de veres que, bueno, tots diem, no?, que és la Copa d'Espanya de Gijón, perquè tots els anys anteriors ha sigut la Copa d'Espanya de Gijón, sí. Però este any dona el cas de que el Campionat d'Espanya en gener és en Gijón. Entonces jo crec que el que han volgut fer és buscar altre circuit, buscar una altra oportunitat per traure una carrera diferent i que d'esta manera no corregam en la mateixa temporada en el mateix circuit de cara a un Campionat d'Espanya, que és en gener. Entonces, bueno, jo crec que ens pilla un poc a tots de nou, perquè a més hem estat intentant mirar el circuit i bueno, per tema de condicions meteorològiques allí, pues sí que és de veres que apuren més, no?, a muntar el circuit i tot. Així que bueno, sabem pistes, no?, perquè gràcies al meu equip que és de a 5 quilòmetres del circuit, no?, hem pogut saber coses, però sí, o sea, anem totalment a cegues i de nou.
2: Però bueno, això també és important i crec que per a vosaltres és un repte que també té que motivar, no?, perquè fer de pegar voltes, de veure quina és la idiosincràsia del circuit, on poden rascar segonets, rascar dècimes...
5: Jo et diria que hasta ho preferís, no?, perquè així no tens realment ninguna medida de a mi em va millor este circuit, a aquesta, este altre, no sé com començaré, no? Jo crec que és nou per a tots, són traçades noves, obstacles diferents a lo que estem acostumats quan anem al circuit d'allí. I jo crec que, bueno, jo crec que és una molt bona manera, no?, de començar la temporada.
2: Vull recordar als nostres oients que en aquesta Copa hi ha, si no recordem malament, unes 7 o 8 proves dins d'aquest circuit i que tant Xativa com Cosentaina estan presents i que anem a tindre l'oportunitat de veure ben prop a Sofia Rodríguez en acció. Ja ho recordarem i ja ho comentarem en el seu moment quan arriben aquestes curses com no de la Copa d'Espanya a les comarques centrals, cal recordar-ho. I ja per tancar, Sofia, vull preguntar-te per l'objectiu. A veure, objectiu mínim, revalidar tot l'aconseguir l'any passat, encara que sigui complicat, perquè la temporada passada va ser espectacular.
5: Sí, la veritat que sí, no? Vam tancar la temporada dient que havia sigut la millor temporada de la meva carrera deportiva, però bueno, espero este any, quan en quidres tornar-te a dir el mateix,
2: bo,
5: no? Seria un bon símptoma, però bueno, el que el dic ara, pues... principalment començar bé la temporada, començar en bon peu, anar agafant tant tècnica com força en els obstacles i en tot el que té la particularitat del ciclocross. I ja el que el dic, pues, bueno, de cara a més a l'hivern, la temporada internacional, intentar millorar els meus objectius i que tinc carreres més marcades, no?, que altres anys. I sobretot Campionat d'Espanya i la Copa del Món de Benidorm. Sí, sí.
2: Més que pendents i més que atents a Sofia Rodríguez al llarg d'aquesta temporada 26-27, en la qual li desitgem la major dels èxits al llarg de les pròximes activitats, dels pròxims esdeveniments, ja siga a nivell nacional o a nivell internacional, com no, que també tenim una prova Benidorm més que xula que acaba de desmentar Sofia. Com sempre, un plaer xerrar amb tu, és un plaer. I molta sort per a la cursa de diumenge i ja anem xerrant per a les pròximes.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Com no, com sempre, anem a donar les gràcies a tots els convidats que han passat pel nostre Ser Deportiu, on tinguem la Vall d'Albaida, Carles Bonet, Nelo Ramos i Sofia Rodríguez, en este programa de dijous en el qual estem tots i totes pendents del cel. Molta cura, per favor. Cal mantindre's informat mitjançant els canals oficials. Extremar les precaucions. Per favor, coneixement. Donar-vos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà a les 3:20, les prèvies. Adeu.